0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Music.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
3: Sona sa cançó que van sempre.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Mercè Rodoreda.
0: Autora de narrativa, teatre i poesia, Mercè Rodoreda és molt present a la vida literària actual. Títols com La plaça del Diamant, Mirall trencat o Quanta guerra continuen ben vius. Amb Enric Gallén, doctor en filologia catalana i catedràtic de literatura catalana i història de les traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, ens endinsem en la vida i obra d'aquesta gran dona. Filla única, només va anar a l'escola entre els 7 i els 10 anys i ho feu en 2 centres diferents. Posteriorment, estudià francès i aritmètica comercial. La figura del seu avi fou un gran referent per ella i un mestre que li va transmetre la passió per la lectura, l'amor a la llengua catalana i les flors. La seva mort, quan Mercè tenia 12 anys, marcà la seva adolescència i estarà present en la seva obra literària.
1: Enric Gallén.
2: Clar, Mercè Rodoreda va néixer en un ambient, podríem dir, privilegiat, amb una família que vivia a Sant Gervàs i de Cassoles. El pare era comptable en una armeria del carrer Ferran. L'avi tenia una... era antiquari al carrer de la Palla, per tant, es movien molt en l'àmbit de la Barcelona tradicional. Els pares, a més, en un moment determinat, van fer cursos a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Vol dir que, per tant, hi havia una certa vessant, no sé si dir-ne bohèmia, però sí artística, per part dels pares. L'avi era tot un personatge perquè tenia instal·lat en el jardí de la casa un monument de reconeixement de la figura de Verdaguer, del qual era amic, i el que sabem, per exemple, de la infància de Mercè Rodoreda és que era una criatura que des de molt petita, per exemple, tenia tirada per estar pendent de tots els fotogravats que es feien dels actors i actrius de Catalunya i després, com qualsevol criatura de tota època, no, doncs, recollir-los i tenir-los, diguem-ne, molt, molt, molt a prop d'ella.
0: Però l'any 1921, el seu tiet matern, en Joan Gurguí, 14 anys més gran que ella, torna de les Amèriques amb una petita fortuna i Mercè es veu abocada a un matrimoni que viurà de forma traumàtica i del qual naixerà el seu únic fill, en Jordi.
2: Acaba sent el seu marit en una mena de noviatge que comença als 16 anys, en un casament que es fa el mateix dia que Rodoreda feia 20 anys, el 10 d'octubre de 1928, havent demanat totes les llicències possibles en el Vaticà per la raó de parentiu. Ben aviat es va adonar que la personalitat del seu marit era una personalitat dominant i, de fet, aquesta personalitat dominant es va mantenir tota la vida, fins i tot quan ella es va exiliar.
0: Un matrimoni que impulsarà l'autora a fer de l'escriptura un ofici, alimentada pel desig de llibertat i independència econòmica. Un colomar blau que hi havia a casa de la seva mare es transformà a estones en la seva cambra pròpia i qui sap si inspirar el que inclou a la plaça del Diamant.
2: Des del primer moment, és a dir, hi ha una cosa que facilita probablement l'accés a la literatura, que és el fet mateix del matrimoni li permet començar a escriure en publicacions, a fer periodisme, a parlar de literatura, a parlar de cinema, a parlar de teatre, a parlar de tot, i escriure d'una forma, diríem, com angoniosa, perquè abans de L'home, que és l'obra amb la qual guanya el Premi Creixés durant la guerra, ella escriu i publica 4 novel·les en molt poc de temps. 4 novel·les a les quals ella després de gran no en voldrà saber res o no voldrà, diguem-ne, que formin part del seu llegat com a escriptora, però que indica realment una vocació. És a dir, si hi ha una cosa que caracteritza Rodoreda és la seva vocació, i és una vocació que es va fent amb els anys, es va fent cada vegada més forta.
0: quatre novel·les rebutjades per Rodoreda al considerar-les fruit de la inexperiència i que no inclouria posteriorment a les obres completes. Soc una dona honrada, publicada el 1932, i Del que hom no pot fugir i Un dia en la vida d'un home, publicades el 1934. Les tres tenen com a eix central les relacions i l'adulteri. La quarta, Crim, arriba el 1936, l'única novel·la policíaca de l'autora, on una sabata apunyalada inicia una trama de misteri plena d'ironia i sarcasme.
1: Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
0: Mercè Rodoreda va gaudir d'un moment dolç literàriament parlant.
1: Enric Gallén.
2: Esclar, accedir a la literatura, accedir a la societat literària dels anys 30, què li facilita, doncs? Estar en contacte amb tota una sèrie d'escriptors, sobretot amb els escriptors que formaven part del que se'n deia el grup de Sabadell, on hi havia Francesc Trabal, on hi havia Joan Oliver, i durant la guerra, sobretot arran que Catalunya, diguem-ne, la insurrecció militar és vençuda, hi ha un compromís molt fort per part dels escriptors, per part dels artistes, i Rodoreda es compromet, diguem-ne, d'una forma molt seriosa a combatre el futur feixisme i a defensar les institucions republicanes.
0: L'any 1937 es divorcia del seu marit i marxa a viure amb el seu fill a casa de la seva mare. És també l'any en què rep el premi Joan Crexells per a l'Home, que es publicaria el 1938. Una obra que ja no rebutja i considera seva, tot i que en el moment de la reedició, anys després, la va voler reescriure. Però la Guerra Civil ho trasbalsà tot. El seu pare va morir en un dels bombardejos de Barcelona i ella marxa a l'exili.
2: Ella, com tants altres, al gener, finals del gener de 1939, quan just la ciutat de Barcelona és ocupada per les tropes franquistes, decideix anar-se'n a l'exili, deixa el fill amb la seva mare, és una relació que de fet ja quedarà d'alguna manera trencada, perquè tornarà, ella no torna a Barcelona fins

0: conegut com a Armand Obiols, inicia una relació que amb alts i baixos, i això sempre ella ho explica perfecte, molt clarament, en una correspondència amb l'Anna Murià. Per què? Perquè aquest home estava casat amb Montserrat Trabal, amb la germana del Francesc Trabal, se n'havia anat a l'exili deixant també una criatura encara més petita que el fill de la Rodoreda.
1: La relació amb Armand Obiols marca una distància entre Rodoreda i part de la societat literària catalana, que es traduí en un silenci literari de 20 anys, que trenca, amb 22 contes, el recull de les narracions que havia escrit a l'exili mentre cosia camises per sobreviure. No disposava de temps per escriure novel·les, però sí contes. Un recull que guanyà el Premi Víctor Català de la nit de Santa Llúcia del 1957. Premi que ara porta el seu nom.
2: Veus indispensables.
3: He fet bruses de confecció a 9 francs i he passat molta gana. He conegut gent molt interessant i l'abric que duc és herència d'una russa jueva que es va suïcidar en Baronal. A Llemotges van quedar-se amb un ovari, però el que no deixaré a França serà ni la meva energia ni la meva joventut. Mercè Rodoreda, extracte de la carta a Anna Murià, Bordeus, 19 de desembre de 1945.
0: La biografia de Rodoreda és una biografia apassionant d'una dona que va tenir, per altra banda, unes relacions tampoc no fàcils amb la societat literària, sobretot amb els homes que eren els que al capdavall dominava la societat literària.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Mercè Rodoreda.
1: La plaça del Diamant, traduïda en més de 40 idiomes, adaptada al teatre i al cinema i prologada al castellà pel Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, és ja un dels nostres grans clàssics. El Premi Víctor Català per 22 contes fou una empenta per aquesta novel·la.
2: Enric Gallent.
0: I aleshores, aquelles coses, diguem-ne, injustes que té el destí, un mes després de morta ella, el Gabriel García Márquez, que encara no havia estat guardonat amb el Premi Nobel, fa un article al País que diu, no recordo el títol, però aproximadament, ¿ustedes conocen a Mercè Rodoreda? I fa un article de reconeixement, clar, el senyor Márquez havia estat a Barcelona, com Mario Vargas Llosa i altres escriptors sud-americans als anys 60, i llavors fa l'elogi de Mercè Rodoreda, diu, si hi ha una novel·la que explica, diguem-ne, el que ha estat l'impacte dels fets històrics i del franquisme a la societat catalana, aquesta novel·la és La plaça del Diamant, no? És clar que un mes després un escriptor que ja tenia el reconeixement que tenia parli de Rodoreda en aquests termes, poca broma. Sí, és una escriptora d'una literatura petita, d'una literatura, diguem-ne, que té més dificultats que altres per accedir, diguem-ne, a públic del món, però poca broma, és a dir, Rodoreda, Víctor Català i Rodoreda són les grans escriptores del segle XX. Quan guanya el premi, esclar, el premi és el reconeixement, encara que això es doni en una societat encara sotmesa a la dictadura, el seu nom, diguem-ne, comença a ser reconegut. Això probablement l'estimula a presentar-se en el premi de novel·la amb una obra que inicialment es deia Colometa. Si no recordo malament, la presenta l'any 60, el jurat no la premia, era un jurat de fet, és a dir, no la premia, però en una valoració final, diguem-ne, molt ajustada. Un dels membres d'aquell jurat, que era Joan Fuster i que havia avalat l'obra, troba que aquella obra és una obra excepcional i fa les gestions per fer-la arribar a Joan Sales.
1: Aquí comença una relació magnífica de llegir entre Joan Sales i Mercè Rodoreda. El creador de Club Editor busca autors per contrarrestar l'editorial Selecta. És un editor implicat, que aposta per una llengua més flexible mentre Rodoreda és més conservadora. I finalment, Colometa es publica el 1962 amb el títol La plaça del Diamant.
0: que té la idea que la Colometa, per exemple, era una bleda assolellada, no? Que és el que en un moment determinat va dir Baltasar Porcel de la Colometa, no? I la Rodada va protestar i va dir: una bleda assolellada, una dona que les circumstàncies en què es troba...

0: vídua, vídua d'un republicà roig que ha mort a la guerra, amb dues criatures, que no té on geure, que no sap d'on treure, d'on aconseguir mitjans per tirar a la família, no? Té la valentia suficient com per tirar endavant amb les criatures, després d'haver passat per una... per no saber exactament... per intentar fins i tot matar els fills amb salfumant, no? I aquell capítol final que fa posar els pèls de punta quan ho llegeixes, quan ella retorna al seu passat per matar-los...
1: Sense feina, sense res a la vista, vaig acabar de vendre'm tot el que tenia. El meu llit de noia, el matalàs del llit de les columnes, el rellotge d'en Quimet que volia donar al nen quan fos gran, tota la roba, les copes, les xicres, el bufet, i quan ja no em quedava res, fora d'aquelles monedes que em semblaven sagrades, vaig agafar la vergonya pel coll i me'n vaig anar a casa dels meus amos antics.
2: L'autora també destacà en poesia, tot i que l'abandonà per dedicar-se a la novel·la. Emmarcada en la tradició postsimbolista o neosimbolista, va guanyar la flor natural als Jocs Florals de Londres, els de París i els de Montevideo. És sent proclamada mestra en gai saber. L'any 2022 es publicava Agonia de la llum, un recull dels seus poemes, molts inèdits. Després de la plaça del Diamant es publiquen El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar i La meva Cristina i altres contes.

0: Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
1: A Mirall Trencat, el relat de tres generacions de la família benestant Valldaura Ferriols, Rodoreda dibuixa la Barcelona abans de l'esclat de la Guerra Civil. La comença a escriure abans de la mort d'Armand Obiols i l'ha d'enllestir sense el seu suport.
0: Enric Gallén.
2: Jo crec que és un dels pilars de la seva obra. És una obra fonamental, és una obra complexa, per això que deia abans que és una obra, l'escriptura de la qual doncs, la té lligada durant uns quants anys i al final no pot comptar amb el suport d'Obiols, però és una història que reflecteix tot el món que ell ha viscut, perquè al capdavall la protagonista, la Teresa Goday, és un personatge que podia correspondre's perfectament amb el món, diguem-ne, d'uns pares i d'un avi que havien viscut la Barcelona, diguem-ne, més tradicional, la Barcelona, diguem-ne, gremial, no? Aleshores, la història de Mirall Trencat és una història devastadora, perquè és la història de com el pas del temps, no?, acaba transformant les vides, les persones, i les acabes situant davant d'un mirall, que és un mirall realment trencat, no?, de les expectatives inicials que hi havia hagut. Aquí hi ha un aspecte important de l'obra de Rodoreda, que és a Mirall Trencat, però que és a tota la seva obra, que és el tractament que fa d'una banda de les dones, de l'altra dels homes, i després del tractament de les criatures. Ella sempre explica que ella té una tirada cap a un tipus d'home, probablement perquè no era el model que havia conegut a la seva relació amb el matrimonial, un home, diguem-ne, tendre, un home amb una actitud gens dominant, més aviat propera a la dona, que és la figura de l'Eladi Ferriols, del notari de Mirall Trencat, no? Que és el personatge que quan llegeixes la novel·la, siguis home o siguis dona, sents una proximitat amb ell, no? Aquest personatge contrasta, per altra banda, amb una riquesa en el tractament dels personatges femenins, en la relació, per exemple, que hi ha entre Teresa Valldaura i la seva filla i la Sofia. Són dos caràcters absolutament antitètics, dominants, possessius, i després el món de les criatures. És a dir, hi ha una cosa que a mi sempre, com a lector em toca, i és que Rodoreda no té cap mena de compassió, no té cap actitud compassiva en el tractament del món de la infància. És dura, tota la relació que hi ha entre els germans a Mirall Trencat, aquella relació incestuosa que es dona entre dos dels germans i entre el noi i la noia i que fan tots els possibles per negar l'existència de l'altre, per anul·lar-lo fins a conduir-lo a la mort, i que ho explica sense cap mena de posició moral. Això és així. Si no t'agrada, doncs canvia de lector, canvia d'autor, però la meva visió de la realitat és aquesta, no? I aquesta visió és molt constant. És de la mateixa manera que en el tractament de la dona, de l'empoderament de la dona a l'obra de la Rodoreda, jo crec que hi va, amb el pas dels anys, es va anar fent molt fort en aquest sentit. Mirall Trencat, sí, és una història que és situada a Barcelona, és una història universal, perquè està parlant de com, de què fem amb la vida, de com organitzem la vida, de com organitzem els sentiments, de com ens relacionem, de com les relacions entre homes i dones poden passar per diferents fases, de com els sis de vegada poden ser desitjats o en un moment determinat es poden convertir en un obstacle, no? Clar, això, que un escriptor hagi pogut expressar tot aquest món, en fi, mereix tot el reconeixement.
0: Veus indispensables.
1: Aquells ulls vellutats i aquell riure encomanadís l'havien enamorat. Recordaria sempre l'entrada de la Teresa al saló, amb el vestit de moaré de color d'avellana, una rosa rosa al pit i un abric de martes fins als peus, enfredorida, queixant-se del temps. Amb prou feines es digueren quatre mots, però en separar-se, ella li donà la mà rient, com si l'hagués conegut de tota la vida. La tornà a veure el dia de Reis, també a casa del germà d'en Quim. L'endemà, abans de sortir de l'hotel amb la maleta, encarregar que cada dia fessin portar flors a la Teresa. Violetes, fins que n'hi hagi. Seria com si l'idili de Viena tornés a començar, però més de peus a terra. Deixar una capsa plena de targetes. A totes hi havia escrit devotament.
0: Veus indispensables. Mercè Rodoreda.
1: Un altre dels treballs que destaca Enric Gallén és L'hostal de les Tres Camèlies, una obra de teatre que es va lliurar a l'editor l'any 1973 i se'n van fer tres edicions diferents. L'única obra de teatre de Rodoreda representada als escenaris, concretament al Festival Internacional de Teatre de Sitges, l'any 1979.
2: Una obra que no va ser coneguda fins que no es va fer la primera edició del seu teatre. És una obra complexa perquè ningú no s'ha posat d'acord encara si és una paròdia o no de l'Hostal de la Glòria de Sagarra, si és una farsa o què és. Però hi ha una cosa que és molt clara, que hi ha tres dones, tres camèlies, que són la mare, la dona i l'amant, totes tres en funcionament, que tenen el domini absolut de la situació i de les relacions. De tal manera que l'home, que es diu Andreu, és un mitja cerilla, per dir-ho d'una forma senzilla. Jo crec que mai Rodoreda havia arribat a una posició tan dura en el tractament de la figura de l'home com en L'hostal de les Tres Camèlies, perquè són les tres. És la mare, que coneix perfectament el fill, que no s'enganya de com és el fill. És la dona, però també és l'amant. I, per tant, és les tres dones que intenten, per altra banda, fer-se seu l'Andreu, però des d'una posició més de rebuig de la seva personalitat que per una altra cosa, no?
1: Diuen d'ella que probablement era de tracte difícil, no era una dona fàcil. Marcada per les pèrdues personals, per dues guerres i un exili, i per un amor que no va arribar a bon port, podem dir que és una dona extraordinària que ens ha deixat un llegat extraordinari.
2: Home, és una dona que hi ha una cosa impressionant de la seva trajectòria durant la Segona Guerra Mundial, quan és a França, quan ha decidit quedar-se a França, ni que sigui sota el jou del nazisme que ha envaït ja França, i explica, si no recordo malament, a l'Anna Murià, que ha estat 18 mesos sola. 18 mesos sola. I treballant com una condemnada per sobreviure amb l'home que està en una altra zona, també han de treballar, no? És a dir, l'any 43, sí, la Segona Guerra ja sabem avui que estava la Segona Guerra Mundial, ja sabem avui que estava a la fase final, però ells potser no ho sabien. I per tant estan en aquella sensació de no man's land, d'estar en una terra de no ningú, que no saps que avui ets viu, saps que tens una feina, que pots menjar, però no saps l'endemà que et depararà el destí, no? Llavors, aquesta dona amb aquesta... És a dir, és la força que té una força física i psicològica tan bèstia, però no se m'acut un terme millor, perquè fins al final ella va escriure, és a dir, la llàstima és que va morir relativament jove, va morir el 83, era del 8, tenia 74 anys.
1: Enric Gallén ens parla de Mercè Rodoreda i Víctor Català.
2: Jo recordo quan feia classe a la universitat haver explicat contes de la Rodoreda i contes dels drames rurals de la Víctor Català, i alumnes que em deien: per què ens vas llegir aquests contes tan durs? I deia, bueno, durs, però són l'expressió de dues dones que tenen una visió de la realitat com aquesta. No pots quedar-te només amb la imatge més aigualida, més idealitzada del món, no? És a dir, elles veuen una realitat que és dura, i que és dura sobretot per la dona, la societat rural, en el cas de la Víctor Català, i per la dona, en la societat, diguem-ne, ciutadana, barcelonina, en el cas de Rodoreda, i tant és que fos a l'exili.
0: Veus indispensables.
3: Escric perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund. Potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc. I acabo. He parlat de mi i de coses essencials a la meva vida amb una certa manca de mesura. I la desmesura sempre m'ha fet molta por. Fragment del pròleg de Mirall Trencat, Mercè Rodoreda.
0: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Mercè Rodoreda. Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Enric Gallén, doctor en Filologia Catalana i catedràtic de Literatura Catalana i Història de les Traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Veus indispensables. Una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
7: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
5: Salut Activa.
8: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
9: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas dels problemes, que persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar que com mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat. Equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast.
2: Locomia.
10: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
11: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
12: Ei, Anna.
13: Hola, Àlex.
12: Què? Parlem del ventall, del vano?
13: Em sembla bé.
11: Museu particular.
12: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement. però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos haurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i demés, costa moltíssim que es conservi i que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no?, o diguéssim la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes...
13: Fa estona que hi penso, sí.
12: Els esclaus ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i demés, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i demés, sí, no?, hi han tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no?, allò de i què més, un bé negre amb potes roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que t'haga aire o i un negro que t'abanique, no? Que és,
13: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
12: No, és que és senzillament horrorós.
13: Adeu,
12: no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en deien flavell, d'aquesta mena, doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme, i com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i demés, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i demés, que no es poguessin posar damunt, doncs, del vi i del pa, no?, d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret, no? I de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i demés, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar realment, no? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això...
13: subjectats per alguna persona, entenc.
12: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
13: El becari.
12: Segurament. Vale. No? Avui ja dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes, podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet, no? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no?, com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament. No?
13: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten claques amb el vano?
12: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent claques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari.
13: Ara estic visualitzant algunes pel·lis.
12: Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica...
13: El referent cotringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda les persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
12: Exacte.
13: I entren al palau de l'emperador. I llavors es troben amb
12: els uns.
13: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
12: Efectivament, doncs era això.
13: Ja ho he entès.
12: Doncs, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina i aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa. Sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa. Es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests bànols, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la vam mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses doncs més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig de ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer bànols, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar doncs a implementar.
13: A veure si amb el podcast el revivim.

0: Es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú...
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí Locomia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també consigo una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però vaja...
0: Sentit. És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanus que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament
1: res. Al principi t'ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corre.
0: Es pot dir vanu sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses super específiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba, i vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari, i és que la gent que fa flipades després és la que més mola, perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia...
1: Sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això em va semblar meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure. Era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi un metre, però vaja, que diguéssim ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets, que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. així es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano, aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne la meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano. No, és que ets lleig l'altre. Ah, meravelló.
0: Sí, i acabem amb un de bonic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, tot un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat,
1: perdó,
0: això.
1: Perdó, ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, sí, anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu a un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fustet llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Perquè els valencians diuen Palmito. Això és cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com on has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí. No,
0: perquè una mica també el que intenten...
1: La formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito d'Aldaia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè clar, també va sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja, per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però clar, aquí, potser això és més una conversa que avui tenia amb tu, no? A països com Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos. Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més. I no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i no, el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si els, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de la percepció del sabor. He llegit un article d'una investigació de la Universitat d'Oxford on parla de la influència dels sentits en la percepció dels sabors en els aliments i com els percebem depenent dels utensilis que fem servir per menjar. T'explico. Ja sabem que menjar és una experiència multisensorial i que involucrem els cinc sentits, però potser no ens hem fixat en com ens afecta. Segons aquest estudi, el formatge sembla més salat quan es menja amb un ganivet, en lloc de menjar amb una forquilla, per exemple. I el iogurt el trobes més saborós quan es consumeix amb una cullera blanca de plàstic. A més, les persones tendeixen a menjar menys quan se'l serveix en plat petit i al menjar li notes més de dolçor quan es prova amb una cullera petita, ja que aquesta mida és la que associem amb els postres. Això demostra que la manera com experimentem el menjar és realment multisensorial. I ara, si parlem de vaixelles, els colors també influeixen. Mira, els plats de color vermell, els de color rosa, el taronja i el groc envien missatges al nostre cervell del que menjarem és apetitós. I els plats de color blau i color verd ens fan tenir menys gana. Per tant, si estàs fent dieta, valora tenir una vaixella de color blau, ja que és un color que no associem amb el menjar, perquè mira, hi ha molts pocs aliments de color blau i el nostre cervell rep el missatge que allò és artificial. Per tant, no ho troba apetitós, perquè no només depèn del gust, sinó també depèn de la sensació del menjar a la boca, l'aroma dels aliments i l'aparença. Ja ho veus, el nostre cervell emet judici sobre el menjar molt abans que el provem. I et proposo fer una prova. El proper dia que mengis sushi, experimenta. A que no té el mateix gust si el menges amb escuradents de fusta, a que si el menges amb coberts de metall?

0: L'hora del podcast.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Els gossos saben quina hora és. Qualsevol persona que hagi conviscut amb gossos s'haurà adonat que sovint semblen saber quan és la seva hora del passeig, de dinar o fins i tot quan és a punt de tornar a casa un membre de la família. I és completament cert. Encara que el concepte d'hores en si sigui una cosa humana, els gossos saben perfectament quina hora és, o més ben dit, quan els hi toca fer certes coses. A un nivell menys conscient, el propi cos del gos sap quina hora és degut als cicles de dia i nit, que afecten no només la intensitat de la llum, sinó també a les variacions de la temperatura. Però el millor amic de l'ésser humà també té altres mecanismes per determinar en tot moment el pas del temps, les rutines de les persones amb qui conviu i quan s'acosta l'hora de les seves activitats preferides. El més poderós d'aquests mecanismes és el seu extraordinari olfacte, el qual és entre 10.000 i 100.000 vegades més potent que el de l'humà, de manera que els canvis en l'ambient, que resulten imperceptibles per nosaltres, són evidents per a ells. Els gossos compten amb un rellotge biològic incorporat, el seu nas. Cada persona té una olor única que procedeix principalment de les partícules que es desprenen de la pell. Encara que algú surti de casa, la seva olor característica es manté a l'ambient gràcies a aquestes partícules. Aquesta olor, però, es va atenuant amb el pas de les hores i aquí entra el joc l'arsenal olfactiu dels gossos. En llepar-se el nas, a banda d'hidratar-se'l, estan capturant aquestes partícules oloroses i transmetent-les al seu olfacte tan potent que és capaç de determinar-ne la concentració. Si els habitants de la casa segueixen uns horaris regulars, la variació en aquesta concentració els indica quant temps ha passat des de que algú va sortir i, per tant, quan és més probable que torni.
2: La xarxa de comunicació local.

Sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar. Les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos, en un mantra singular, que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

Boy.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més educació. Heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que s'ha de fer. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. És clar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: quan és impossible arribar a un punt d'acord i quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa.
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Passi caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals te n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic

0: catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
1: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
2: O dit d'una altra manera.
1: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
2: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
1: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs. Com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
2: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
1: Els sistemes autoritaris solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
2: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu precisament de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
4: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
0: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
4: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
2: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fora del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
5: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
0: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
2: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
6: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
2: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
7: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
0: Sergi Vasco, professor d'Economia.
7: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, que hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
2: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
8: Jo crec que no existeixi el diàleg social.
0: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
8: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
2: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
7: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern. Dir, on pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc el lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, no, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que volies tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs com el xinès.
2: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no estan en bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
9: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
2: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
0: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió. I això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
2: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
11: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
0: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i altres persones que han amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
2: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
12: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
0: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
12: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders. I crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia. No?
2: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que per a molts mitjans és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
11: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
2: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
13: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
0: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
13: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
2: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
13: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos. Si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
2: Però com en el cas de l'oficina antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
13: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
2: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
12: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
14: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
2: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carles Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
5: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
6: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. En mobilitat, situació molt complicada, on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a la 2, un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant en aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat a la B40 entre Abrera i Esparreguera i també amb un carril tallat i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feiners amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
6: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
8: Sí. Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
9: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
8: Lola Casadellà Puig.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
9: Matrícula.
8: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética. Incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe. I, en realitat, això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que a les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück, la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
5: Aquesta capacitat de resiliència, no, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no? Una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball, obligades a fer munició a

0: alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holstein encara hauran d'esperar a ser alliberades.
0: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
2: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
3: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
2: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
0: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
2: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
0: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
2: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
4: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
5: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
4: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
2: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
6: Benvolgut camarada. Aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, l'Etel Gené.
4: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
5: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
4: Voilà, et donc mon père a accepté.
2: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan

0: Prova la Lola s'instal·len a Lió.
1: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
0: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Sáez.
2: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera, es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
0: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
3: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
0: Cada una adopta un rol diferent i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica l'Etel Gené.
1: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
0: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. L'Etel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
4: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
1: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible fer una commemoració a Ravensbrück, era important per ella.
4: Pour elle, c'était important.
5: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
3: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
0: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
1: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
4: Pour rendre homenatge a ma mère.
0: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
2: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
5: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
6: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
5: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
6: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad, y no dudamos que lo ganará.
5: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
7: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
7: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
1: 6 de maig de 1945.
7: Situació:
1: alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció. Amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arjas Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
7: El Club del Country.
8: Bring home the teardrops and let's have a ball.
7: Un programa que ha fet història.
8: She's just a mile out of Memphis and I'm already out.
7: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
10: Aigües trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües trencades, cada dimarts a 2:45, reemissió a 9:15 del vespre. Tastets de llengua.
11: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat.
12: eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. El Mollet Music Week ha portat a la nostra ciutat 4 dies de concerts al Parc de Cal Estrada i en aquesta 5a edició hi han passat unes 8.000 persones que han gaudit d'aquest festival. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha explicat que el festival s'ha convertit en una cita molt esperada per tota la ciutadania.
1: Bé, molt contenta de com ha anat aquesta 5a edició del Mollet Music Week i contenta en diferents sentits, no? Com deia, és la 5a edició d'aquest festival i jo crec que hem aconseguit entre tots i totes que aquesta programació de cultura vinculada a gaudir, no?, d'un concert en directe, doncs està molt consolidada la nostra ciutat i jo crec que ningú ja s'imagina un estiu, un juliol a Mollet sense el Mollet Music Week.
0: Una edició que enguany ha estat tranquil·la i que no hi ha hagut cap incident. I del 23 al 26 de juliol, és a dir, des d'aquest dijous fins diumenge, Gallecs celebra la seva festa major. El dijous la festa començarà amb el tradicional concurs de truites amb ous de gallines en llibertat i un quinto de festa major. I el divendres, com a novetat, s'enfoca tota la nit als DJs. Des de les 8 del vespre fins a les 5 del matí hi haurà sessions de 3 DJs. Els primers, dos locals, DJ One i DJ Mojo. La nit la claurà el famós DJ que triomfa a les xarxes socials, DJ Bacardit. Així ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns de Gallecs, Ivana Morera.
2: Aquest any també hem apostat per un altre format. Hem apostat per nit de DJs perquè ja portàvem algun any que volíem contractar el DJ Bacardit. No era possible i aquest any doncs, hem tingut la sort de poder-lo contractar. I sí, correcte, tindrem dos DJs abans, també locals, i llavors d'una a cinc doncs, el DJ Bacardi. No? Que, com comentes, és famós entre les redes socials i crec que pot estar molt bé, no?, el divendres per la nit.
0: Les activitats de festa major s'allargaran dissabte amb la missa de la festa major i a la tarda amb activitats familiars com la xocolatada. Ja al vespre tindrà lloc el sopar de germanor i també hi haurà, en aquest cas, un monòleg de Neus Motos i ball amb orquestra. Finalment, el diumenge a les 12 tindrà lloc la Diada Castellera i a les 8, sons de taverna en concert. Recordem que l'Ajuntament de Mollet habilitarà un servei de bus per apropar-se a la festa major tant divendres com dissabte. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Pare, és per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat, que es fa a la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escon allà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs autors i em deixo caure amb la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Un home mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan un dels involucrats hauria intercedit entre una dona i la seva exparella i un d'ells ha sortit ferit per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els Mossos investiguen si la víctima mortal hauria estat el mateix agressor que incomplia una ordre d'allunyament. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra continuen els interrogatoris per aclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge el dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I, de fet, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat encara. També continua l'accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, i un altre accident a la C66 a Flaça, que obliga a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries, també hi ha un carril tallat a la C58 a Vacarisses i una altra avaria a l'AP7 a l'altura de la Jonquera, en sentit Barcelona, on un vehicle avariat provoca també afectacions importants. Pel que fa a les al servei ferroviari, volien dir, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació encara els trens de l'R13 i l'R14 i també hi ha retards de l'R2 Sud i l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú i el Prat i també l'R4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Wimper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a ser armat amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar a Zermatt aquella mateixa tarda. En Wimper el va posar al corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època. I a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Wimper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els zíbers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Escoltes Music Calaix.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. El ple de l'Ajuntament de Mollet, celebrat ahir dilluns, a la darrera sessió ordinària abans de les vacances d'estiu, en destaca l'ordre del dia que hi ha hagut amb una moció presentada pel grup municipal d'Ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa per impulsar la climatització dels centres educatius de la ciutat. Des d'Esquerra diuen que la proposta ha partit del fet que cada any les temperatures són més elevades i que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents, amb jornades en què se superen els 30 graus. Des d'Esquerra han recordat que durant el seu govern la Generalitat de Catalunya ja es van iniciar actuacions de climatització en equipaments públics i ha considerat que cal donar continuïtat a aquesta línia de treball. A la seva intervenció, Sergi Suárez ha assegurat que aquesta mesura es tracta d'una qüestió de salut per l'alumnat i el personal docent.
1: Presentem aquesta moció perquè no és només un tema educatiu, de fet no ho és simplement una qüestió de salut, perquè els informes, l'últim de fa un mes, ja deia, no, que afecta greument el desenvolupament d'una classe normal, doncs aquestes temperatures que es pateixen, no? I també doncs el desenvolupament normal del dia, i que també té efectes psicològics sobre treballadors i també sobre els alumnes.
0: La moció ha reclamat que el Pla Mollet Educa incorpori el desenvolupament d'un programa de climatització als centres escolars en coordinació amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i els equips directius de cada escola i institut de la nostra ciutat. I ara canviem de tema, i és que l'Ajuntament de Mollet ha iniciat una campanya informativa per conscienciar la ciutadania sobre la importància de no alimentar els coloms a la via pública. La iniciativa recorda que aquesta pràctica afavoreix la proliferació descontrolada d'aquestes aus i pot comportar problemes de salubritat i convivència. Com a part de la campanya, el consistori ha penjat cartells informatius a les places on habitualment es concentra una major presència de coloms. Segons informa el consistori, les restes de menjar faciliten l'augment de la població. A més, les seves defecacions són corrosives i poden malmetre edificis, monuments i mobiliari urbà. També s'adverteix que alimentar-los pot afavorir l'aparició de rates i que els coloms perden el seu instint natural i la por als humans. La campanya també recorda que l'ordenança de convivència ciutadana preveu sancions de fins a 750 euros per alimentar aquests animals. L'Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania evitant deixar restes de menjar a l'espai públic, fent un ús correcte de les papereres i contenidors i comunicant la presència de punts amb una elevada concentració de coloms. Amb aquesta campanya, sota el lema "Una ciutat neta i responsabilitat de tothom", el consistori fa una crida a mantenir Mollet més neta i saludable. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar les terrasses, piscines, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia als espais sense fum i endureix també les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès ara a les Corts Generals, volíem dir, perquè comenci així la tramitació parlamentària on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de rebre diverses ferides d'arma blanca a la platja de la Barceloneta a Barcelona. Els Mossos investiguen els fets que s'haurien produït després que la víctima incomplís una ordre d'allunyament de la seva exparella. Segons les primeres informacions, el presumpte agressor seria un home que acompanyava la dona en aquell moment. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres i dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors mentre continua encara la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat dues persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, també es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a tres espais naturals i també el reforç operatiu per part dels bombers davant el risc d'incendi. I, de fet, prop de 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb la calor durant l'última setmana. A més, unes 200 persones han hagut d'anar a urgències, principalment per cops de calor, insolacions i també deshidratació, segons dades que ha publicat avui el Departament de Salut. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 entre Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt en sentit Girona obliga a tallar un carril. A més, diverses averies compliquen també la circulació a l'AP7, una a l'altura de Tarragona, una altra a Castellví de la Marca, una altra a Cerdanyola del Vallès i finalment una quarta a la Jonquera, així com també una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: I del 23 al 26 de juliol, Gallec celebra la seva festa major. L'organització és a càrrec de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. La seva presidenta, Ivana Morera, s'ha mostrat contenta i amb força de poder fer un any més tot el gruix d'activitats.
1: Bé, doncs encarem aquest any de festa major, doncs com sempre, amb ganes, amb il·lusió i bueno, i amb força per tirar endavant doncs, totes aquestes activitats i tot el que hi ha programat durant aquests dies.
0: El dijous la festa començarà amb el tradicional concurs de truites amb ous de gallines en llibertat i el quinto de FM. El divendres, com a novetat, s'enfoca tota la nit de DJs. Des de les 8 del vespre fins a les 5 del matí hi haurà sessions de 3 DJs. Els primers dos locals, DJ One i DJ Mojo. I la nit la claurà el famós DJ que triomfa a les xarxes, el DJ Bacardit.
1: Aquest any també hem apostat per un altre format. Hem apostat per nit de DJs perquè ja portàvem algun any que volíem contractar el DJ Bacardí. No era possible i aquest any doncs, hem tingut la sort de poder-lo contractar. I sí, correcte, tindrem dos DJs abans, també locals, i llavors d'una a cinc doncs, el DJ Bacardí. Que, com comentes, és famós entre les redes socials i crec que pot estar molt bé, no?, el divendres per la nit.
0: Les activitats de la Festa Major de Gallecs s'allargaran dissabte amb la missa de Festa Major i a la tarda amb activitats familiars com la xocolatada. Ja al vespre tindrà lloc el sopar de germanor. Enguany s'havia preparat un menú tancat, però la reserva d'entrades no ha tingut èxit i finalment no el podran tirar endavant. Tot i això, el sopar es farà amb els entrepans de la barra o la carmanyola que portin els assistents, del qual ha dit Ivana Morera.
1: Sincerament i malauradament no ha tingut l'èxit que ens esperava. Jo ja sé sincera i hi ha molt poca gent inscrita perquè havíem de fer reserva, perquè això porta una feina, hem d'encarregar i llavors no hi ha gaire reserves i no sé si realment, fins demà que tanquem existències, reserves, no sé si realment arribarem a poder, amb la quantitat de gent per poder-lo realitzar. Però bueno, igualment el sopar de germanor tira endavant, amb el sentit de que hi haurà servei de barra, hi haurà pizzas, hi haurà bocates de botifarra, de truita, hi haurà un servei de barra bastant complet. Igualment la gent pot portar el seu sopar de carmanyola i gaudir de l'entorn.
0: El sopar anirà acompanyat amb un monòleg de Neus Motos i ball amb orquestra. Val a dir que divendres i dissabte l'Ajuntament habilitarà un servei de bus per apropar-se a la Festa Major de Gallecs amb una única parada a la plaça de Can Borrell, Ivana Morera.
1: Ja l'hem sol·licitat a l'Ajuntament per facilitar l'accés al parc i sí, la veritat que sí, que hi haurà bus gratuït amb una única parada que serà a la plaça de Can Borrell i a l'horari doncs, ja l'anirem posant per reig, però començarà a les 8, a les 8 del vespre, a parada única, com ja he dit, a Can Borrell, i ja fins a les 6 del matí, perquè la gent quan acabi el Bacardí pugui marxar tranquil·lament a casa, sobretot la gent jove.
0: Diumenge a les 12 tindrà lloc la Diada Castellera i a les 8 sons de taverna en concert. Enguany, el cartell anunciador de la Festa Major és un dibuix d'un porc senglar.

I l'Ajuntament de Mollet ha iniciat una campanya informativa per conscienciar la ciutadania sobre la importància de no alimentar els coloms a la via pública. La iniciativa recorda que aquesta pràctica afavoreix la proliferació descontrolada d'aquestes aus i pot comportar problemes de salubritat i convivència. Com a part de la campanya, el consistori ha penjat cartells informatius a les places on habitualment es concentra una major presència de coloms. Segons informa el consistori, les restes de menjar faciliten l'augment de la població de coloms i també s'adverteix que alimentar-los pot afavorir l'aparició de rates i que els coloms perdin el seu instint natural i la por als humans. La campanya també recorda que l'ordenança de convivència ciutadana preveu sancions de fins a 750 euros per alimentar aquests animals. L'Ajuntament demana col·laboració de la ciutadania evitant deixar restes de menjar a l'espai públic i fent un ús correcte de les papereres. Sota el lema "Una ciutat neta, responsabilitat de tothom", el consistori fa una crida a mantenir Mollet més neta i saludable. I fins aquí l'informatiu Mollet.

dia, però abans de marxar, repassem titulars. Ara, Mollet Esquerra, EUiA, presenta en el ple una moció per impulsar la climatització dels centres educatius de la ciutat. I el Consell de Ministres aprovarà avui una nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. La principal novetat és que es prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants. I unes 8.000 persones han gaudit del Mollet Music Week durant els 4 dies de concerts. L'edició d'enguany ha estat tranquil·la i no hi ha hagut cap incident. I de dijous a diumenge té lloc la Festa Major de Gallecs. En destaca la nit de DJs que tindrà lloc divendres. I com és habitual, hi haurà servei de bus gratuït des de Can Borrell els divendres i dissabtes. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
3: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
3: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet. Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Remissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
6: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymperes se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymperes no va poder convèncer Cross d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Cross va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymperes va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymperes va tornar a Val Tournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymperes va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymperes se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymperes es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar a Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymperes va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dugar es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymperes els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials a Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
5: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts ens acompanya aquí a l'estudi Sergi Suárez de la Mollet Esquerra, EUIA, qui saludem. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Sergi, com va anar el darrer ple, diguéssim, d'aquest període, d'aquesta temporada, no?, abans d'agafar aquestes vacances d'estiu?
1: Bé, va anar bé. Va ser curt, però es van debatre temes que considerem importants. Per una banda, dels temes que portava el govern, diguéssim, vam aprovar el nou conveni, no?, pels propers dos anys del bus. Va donar per parlar d'un tema que és prou important, que en parlem molt perquè creiem, doncs, que el servei no és el millor possible, no? Avui mateix, venint cap aquí, doncs, m'he pujat al bus urbà i hi havia dos solapats. Per tant, és una dinàmica que fa molts anys que està. El regidor va dir, no tenim coneixement, així li vaig transmetre, que al setembre en principi canviaran els horaris. És la gran reivindicació, perquè creiem que amb el canvi dels horaris, bàsicament uns horaris que es puguin complir, perquè els actuals és impossible, pels minuts que tenen i les parades que hi ha per donar la volta. Per tant, sembla ser, no?, que es van donant passos. Nosaltres ens vam abstenir, primer perquè no vam poder comparar el conveni del 15, no?, que era el que va caducar, i el nou, no?, perquè en l'expedient no hi era. Veiem alguns canvis, doncs, que no són bons, no ens semblen positius, com per exemple, fins ara, doncs, a Galès havia de fer un informe mensual, no?, sobre les incidències sobre el servei. Ara el conveni diu que és cada semestre, per tant, cada 6 mesos, per tant, creiem que aquí, doncs, bé, hi ha un retrocés. També tampoc ens queda clar el que es considera retard o no, perquè el bus sigui puntual, caldrà que hi hagi com a màxim 7 minuts, no?, de, diguéssim, si ha de venir a 15 i ve a 21, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja es considera puntual, malgrat que, no?, doncs, 15 minuts, doncs, és el que s'estipula, no?, com a entre parada i parada. Per tant, bueno, és una qüestió tècnica, no?, que a partir de 15 minuts es considerarà greu, però no té sentit, perquè en 7 minuts, no?, ja hauria de ser suficient. Però en tot cas, va ser un tema en el qual vam voler parlar, perquè portem molts anys parlant del mateix i no veiem canvis. I d'altra banda, doncs, també destacar la moció que vam presentar, que creiem que és força important i que ens alegrem que fos aprovada per unanimitat, sobre la climatització de les escoles públiques, no? Aquí instàvem a l'Ajuntament i també al Departament d'Educació a fer una calendarització i una planificació de les necessitats que tenen les escoles per els propers mesos, anys, doncs, començar a climatitzar-les, naturalitzar-les, etc., perquè actualment, doncs, la majoria, per no dir totes les escoles públiques de Mollet, no estan climatitzades i hem superat els 30 graus en la majoria d'elles des del finals de maig, per tant, gairebé un mes de curs escolar amb unes temperatures molt altes, que no només pateixen els alumnes, sinó que també cal destacar, doncs, que pateixen els professors, i que al cap i a la fi són treballadors que no han de patir aquest ambient insuportable, no? I ho vam poder, jo ho vaig dir aquí, doncs, amb la visita que vam fer a l'escola Joan Salvat Papaseit a principis de juliol, ho vam poder veure en persona, no?, com les temperatures eren molt altes. Ens alegrem, ara queda la cosa important, no?, i és que no quedi només en un paper mullat, com moltes mocions, i que es faci, no? I el que hem demanat a la regidora d'Educació i al govern, vaja, és que ens informi, no?, i que ens faci un seguiment d'aquests resultats, no?, i per tant, perquè creiem que és força important, sobretot cap a la ciutadania, no?, vam voler recalcar, nosaltres vam posar damunt la taula un tema que ha preocupat molt a moltes famílies aquestes últimes setmanes d'estiu, no? I, per tant, hi ha altres ajuntaments que fa anys, doncs, ho han climatitzat elles mateixes. Vaig posar l'exemple del Prat, vaig posar l'exemple de Sabadell, vaig posar l'exemple de Palau-solità, que és un poble d'aquí al costat, molt petit, molt més petit que Mollet, i que ells mateixos, amb els seus recursos, doncs, han climatitzat algunes escoles. Per tant, bé, falta el més difícil. Com sempre dic, som escèptics, però esperem que en una qüestió tan important i que bàsicament afecta la salut, doncs ens hi posem les piles, perquè aquí queda molta feina per fer.
0: Doncs queda dit i fet aquest resum també del ple celebrat ahir, ara agost descans, i ja ens hi retrobarem fins a finals de setembre amb el següent ple. Després també m'agradaria parlar doncs, d'aquest estudi que ha dit l'Ajuntament que faran per estudiar la municipalització de l'aigua, què n'opinen al respecte, que imagino que també això doncs, era, entre cometes, no, doncs, una promesa no, que es va fer després, crec que va ser el ple de novembre, doncs, que es portés una moció al respecte.
1: Sí, jo crec que aquí, amb tots els respectes, crec que s'ha intentat generar confusió a la ciutadania. I ho intentaré explicar. A finals de l'any passat, si recordem, es va aprovar el nou contracte d'aigua, no? Que encara no està en vigor perquè la licitació encara no ha acabat, perquè es van presentar diverses empreses, i van passar de concessió administrativa a un contracte de serveis per als propers 4 anys més un prorrogable, no? És a dir, la licitació ja està feta i, per tant, els propers 4-5 anys l'aigua pública, l'aigua Mollet segur que no és pública, perquè hem fet una licitació i aquesta no la contempla. Jo creiem que això respon més a un titular, s'ha intentat generar un titular de que Mollet camina cap a l'aigua pública, em sembla bé, perquè és una reivindicació que sempre hem tingut com ara Mollet Esquerra. De fet, vam dir en aquell ple, no? De fet, ho vaig defensar jo en el ple, que havíem perdut, crèiem que havíem perdut una oportunitat ja l'any passat de començar amb aquesta municipalització, perquè sabem que és un procés llarg, costós, però fins al 2030-2031 no el veuríem, en cas no, de que la voluntat sigui la municipalització. Per tant, creiem que aquí s'ha intentat generar aquest titular, que no és cert del tot, no, perquè que es faci aquest estudi no vol dir que s'implementi la municipalització, simplement el que es farà són les vies, les millors vies o les vies possibles jurídicament per tal de fer-ho. Però hem de dir a la ciutadania, i crec que s'hauria de ser honest al dir-ho, que fins al 2030-2031, com a mínim, quan acabi el contracte, no, que vam aprovar, que està en licitació, que encara no ha entrat en vigor, quan s'acabi aquest, ja en parlarem. Nosaltres podem assegurar, i ho podem dir perquè ho hem dit sempre, no, que si tenim la responsabilitat de liderar l'Ajuntament, una de les nostres prioritats serà la remunicipalització del servei d'aigua, perquè està demostrat que no només és més barat cap a la ciutadania, sinó que el més important funciona millor. Aquells municipis que tenen l'aigua pública és molt més transparent i és molt més fàcil de detectar on hi ha les fuites per poder-les arreglar. I creiem que ha de ser la fórmula a partir d'una empresa pública o a partir d'una empresa amb diversos ajuntaments que s'hi vulguin afegir. Hi ha fórmules jurídiques diverses i, a més, hi ha una entitat com l'Associació per l'Aigua Pública que porta molts anys assessorant a molts ajuntaments per fer-ho possible. Per tant, fins que no ho veiem, no ho creurem. La propera legislatura serà clau en aquest aspecte, però el que hem d'explicar és que, almenys en aquesta, no veurem l'aigua pública, perquè és que encara no ha entrat en vigor el contracte que estipula 4 més 1 de pròrroga i no serà amb l'aigua pública, perquè si veiem les empreses que s'hi han presentat, la favorita, per dir-ho així, per tornar a tenir el servei d'aigua a la ciutat és l'actual, és Agbar. Per tant, veurem, perquè ja portem molts mesos amb aquest aspecte, ho hem preguntat diverses vegades i, bueno, és un contracte, per no dir el més gran que té l'Ajuntament, per tant, té molts processos, moltes garanties, com és normal, però creiem que en aquest aspecte doncs, s'hauria d'explicar a la ciutadania que almenys en els propers 5 anys no veurem l'aigua pública a Mollet.
0: I després m'agradaria que fessis valoració del Mollet Music Week. No sé si has pogut anar a la gran majoria dels concerts. Què t'ha semblat tot plegat?
1: Sí, bé, veïn a tots. Una mica el de sempre, no? Sempre que hi hagi oferta cultural a la ciutat, doncs ens sembla positiu. Sempre hem dit que nosaltres ho faríem diferent, tant en format com en dates, no? Creiem que aquí doncs, es limita molt l'assistència que pot tenir un lloc com Calestrada, que és un lloc molt gran. I certament, depèn del concert, doncs es veia mig buit, malgrat que s'ha dit que gairebé 8.000 persones, no?, han assistit al Mollet Music Week. Creiem que seria possible que hi assistissin moltes més, no?, si canviem coses. La valoració que fem doncs, és positiva, en el sentit de que la barra ha anat bé, les entitats doncs, hi han pogut participar, per tant, estem contents. La gent que ha volgut doncs, ha pogut participar, els grups eren de primer nivell, per tant, res a dir en aquest aspecte, no? Per tant, bé, esperant la de l'any que ve, però en tot cas, també, com dèiem, l'aigua, dels nostres compromisos és mantenir aquest espai de música, perquè creiem que és bo, que és positiu, sempre ho hem defensat i ho defensarem, però segurament hem de replantejar el format perquè assisteixi més gent, no? Perquè certament, doncs, crec que any rere any, no, caiem curs amb limitació d'horari, d'entre setmana, mes de juliol o un mes de festa major, bé, hi ha aspectes que es poden millorar.
0: I després teníem l'estadística dels naixements aquí a la nostra ciutat. A l'any 2025 hi ha hagut un repunt d'un 16%, han nascut 330 nens i nenes, que són 46 més respecte a l'any 2024. A Catalunya el repunt ha estat del 0,8%, per tant, doncs, Mollet puja aquesta estadística a l'alça.
1: Sí, és una dada positiva i que no s'esperava, no? A mi em va sorprendre, especialment quan vaig, ahir mateix, vaig poder llegir aquesta notícia i deia, doncs, això, que 330 naixements portaven molts anys amb un creixement vegetatiu negatiu, de fet encara ho és. És una bona notícia que veiem aquestes dades, però haurem de veure si és conjuntural, no? És a dir, que ha estat l'any 2025 per X motiu, o si és la tònica dels propers anys. Nosaltres ens temem, no?, que serà un tema més conjuntural. Malauradament, malgrat que és necessari, doncs, que hi hagi molts més naixements, no?, la situació, la vida, doncs, no ens ho permet a moltes persones i, per tant, doncs, això limita molt a la natalitat, que és una de les bases de l'economia i és una de les bases del futur de qualsevol país. Per tant, per això diem, no?, que necessitem molta més immigració. Sense la immigració, doncs, no podríem aixecar aquest país de cap manera amb aquestes dades que tenim de naixements anuals. Bona notícia, però això, no, com tot, l'estadística, doncs, haurà de comparar amb més anys. Creiem, no?, que aquest any, pel que portem d'any, hi ha menys naixements que els que hi havia en aquesta mateixa data l'any passat, però, bueno, això és una qüestió conjuntural. No sabem si ara que Espanya ha guanyat el Mundial hi haurà un repunt de natalitat. No se sap, bueno, ja ho veurem d'aquí 9 mesos, no? Però bueno, en tot cas, doncs, és una bona notícia.
0: I ja per anar finalitzant, ens queden un parell de minuts. Aquest dijous comença la Festa Major de Gallecs amb un ventall ben ampli d'activitats.
1: Sí, com sempre, l'avançada, no?, de la Festa Major d'estiu que es presenta avui, doncs, és la Festa Major de Gallecs, i crec que és una Festa Major d'una qualitat extraordinària que hauria de conèixer molta més gent, perquè la veritat que l'Associació de Veïns fa una feina molt gran. La veritat que la qualitat és immensa, tant d'oferta cultural com de música, no?, i de tradicions, com la Diada Castellera de diumenge, el rom cremat de diumenge al vespre, el concurs de truites del dijous, el sopar germanor, etcètera, etcètera, no? Per tant, animar tothom que ens es pugui escoltar, doncs, que hi vagi, perquè la veritat que s'ho passarà molt bé. Portem molts anys anant-hi, la veritat que la qualitat de la Festa Major de Gallecs, doncs, és molt gran. Sempre, evidentment, hem de ser conscients d'on estem, que és a Gallecs, i per tant, doncs, s'ha de cuidar l'espai i l'entorn molt més, però en tot cas ens agradaria que molta més gent, doncs, hi pogués anar, hi pogués conèixer, perquè la veritat que és extraordinari, doncs, la qualitat de la Festa Major, i per tant, doncs, ja estarem, com no podria ser d'una altra manera, cada dia, i donant suport a tota la feina que ha fet l'Associació de Veïns aquests mesos.
0: Doncs queda dit, i res, Sergi, avui presentació de la Festa Major i el cartell de Festa Major d'estiu d'aquí de Mollet, ja ho anirem comentant també, i si no, el que he anat fent també en tots els portaveus i anirem fent al llarg d'aquesta setmana, desitjar unes bones vacances i segur que ens trobarem pel carrer, o si més no, a la Festa Major segur que hi serem.
1: Sí, això segur, ens veurem a Festa Major, i també desitjar-vos, doncs, bones vacances a tots, perquè ja us ho mereixeu després d'aquest curs intens.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Que vagi bé.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
3: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
6: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Si tornés a parir, optaria igual per un part fisiològic, informant-me encara més, preguntant més, dubtant, no? Posant en dubte coses. I sí que intentaria, tot i que optaria per un part fisiològic, intentaria no aferrar-me a allò i ser conscient de que poden passar moltes coses i que tot és acceptable i tot està bé, no? Sempre que tot surti bé.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Yasmina Aulés Leiva.
0: La Júlia va néixer el 6 de juliol del 2023 amb un part que pretenia ser fisiològic, natural i amb les mínimes intervencions mèdiques, però que finalment va ser una cesària d'urgència. Jo volia un part fisiològic, amb les mínimes intervencions mèdiques possibles, respectuós. Em vaig preparar bastant, em vaig informar molt. Vam fer un curs de part i embaràs conscient amb la matrona Laia Casadevall. I allà vaig sentir a parlar de la casa de naixements de Casa Laietània, que està com adherida a l'Hospital Trias i Pujol, que és el Can Ruti. I bueno, allà vaig començar com a investigar molt, a informar-me molt, i doncs aquesta era la idea. Les meves contraccions van començar un dilluns, cada cop més intenses. Nosaltres estàvem en contacte amb la casa de naixements, ens anaven guiant, vam anar un parell de vegades, em van monitoritzar d'una manera molt respectuosa i tot semblava doncs, que funcionava i que anava molt bé. Llavors vaig trencar aigües i jo seguia amb les contraccions molt, molt, molt, molt, molt doloroses, per mi molt freqüents, però no eren suficientment freqüents. I va arribar un moment en què ja feia quasi 24 hores que havia trencat aigües i vam anar en persona a la casa de naixements i a l'arribar allà doncs, van fer una sèrie de proves, sempre molt respectuoses, i res, em van dir ara mateix farà quasi 24 hores que estàs amb la bossa trencada, llavors, desafortunadament, ja no pots començar a fer la feina de part aquí perquè necessites antibiòtic. El meu plan B era la maternitat, que és on treballo jo. Allà em van portar tot l'embaràs i, bueno, a l'arribar allà em van haver de fer corretges, cosa que no m'havien fet, i jo vaig dir de seguida que no, que ja m'havien monitoritzat a la casa de naixements, que no calia. Llavors, efectivament, em van fer corretges i res, ens passen ja a la sala de parts, on també tenen una part que és molt respectuosa a la maternitat. M'atenen dues matrones i una que és la més experimentada m'explica que han vist que hi ha algú anormal dins de la prova de les corretges i que volien mirar més. I jo de seguida dic no, dic segur que no, perquè clar, m'heu fet les corretges, jo tenia contraccions cada dos minuts, no em podia seure bé, diu no, això és una cosa i el que hem vist és un altre. Jo fins a aquell moment tampoc era molt conscient del que estava passant o deixant de passar, no? Jo estava així amb el meu món del part, en un univers paral·lel, i no li vaig donar més importància, pensant que era que jo m'havia mogut durant la prova i que no hi hauria res més. Llavors van dir, mira, posarem el micròfon perquè ho sentis bé. Jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. Va ser molt obvi, no? El Carlos estava allà, que és la meva parella, i els dos ens vam mirar i ens vam espantar molt. M'expliquen que em faran una altra vegada corretges i torna a passar el mateix. Em proposen parar les contraccions, cosa que dic, que bé, perquè ja portava 3 dies non-stop, i allà vaig poder descansar una miqueta i tot això m'ho van fer per veure si la Júlia doncs, recuperava forces. En aquell moment va entrar el ginecòleg, em va explicar doncs, que com jo no havies fet, o sigui, no havien portat el treball de part des d'allà, des del principi, no podien saber tampoc com estava la Júlia, que no sabien quanta estona portava així i no sabien quant de temps més podia durar. I en aquell moment em menciona la paraula cesària, que per mi era com l'últim que jo volia, no? Les últimes de les opcions. Miro al Carlos, ella mira a mi, com dient, no pot ser, però està passant. Llavors el ginecòleg se'n va fora, torna a dins, i diu, la Júlia sembla que està recuperant força, anem a provar, anem a continuar, traiem la medicació perquè tornis a tenir contraccions, torna a marxar a la sala i en menys d'un minut torna a entrar dient cesària d'urgència, ja. No recupera. La Júlia no recupera força i bueno, i jo ja ho recordo com una pel·lícula a càmera ràpida, però com a càmera lenta alhora. Allà encara no era conscient de l'urgència. Jo seguia en el meu univers part. Llavors sí que m'agafen. Van haver de cancel·lar una cesària que ja estava programada per fer la meva, clar. Llavors ja em van portar a quiròfan i allà sí que va ser tot doncs molt intens, no? O sigui, molta gent en un espai molt, molt petit. Et sents una mica com en una marioneta, no? Uns et posen una cosa, els altres una altra. Et van explicant, però tu has deixat d'escoltar. Una de les matrones estava al meu costat, intentant animar-me, i em diu, bueno, quan surti la Júlia, el meu company i jo l'agafarem. I dic, bueno, dic, com que l'agafareu? Jo, o sigui, soc conscient que això és una cesària, però jo sé que la pell en pell es pot fer, tot i que sigui una cesària. Diu, sí, però si l'hem de reanimar, l'haurem d'agafar. Va ser allà, en aquell moment, que em vaig adonar. Que em vaig adonar de bueno, doncs que era alguna cosa bastant més greu del que jo m'imaginava. I després ja sí que va ser tot molt, molt ràpid. Va entrar el Carlos. Jo només recordo tenir molts temblors per tot el cos. Vam posar l'epidural, que ni ho vaig notar, perquè estava tan nerviosa ja pensant en el que estava passant. I després va ser, no ho sé, 30 segons, i la Júlia va sortir i de seguida van dir tots, està bé, està bé, està bé. I la pobreta, doncs, bueno, clar, evidentment estava congelada, no agafava calor, jo no podia agafar-la bé, i no sé, potser va passar un minut o menys i ja se van emportar perquè es fes pell en pell amb el Carlos. La primera lliçó que em va donar la meva filla va ser deixa de planificar tant, perquè sempre poden passar coses que tu no pots controlar. Hi ha coses que, evidentment, quan les veus, quan ja ha passat el temps, no? Les veus amb més claredat i dius, ho hagués fet així? I jo sí, ho hagués fet igual, no? Però sento que potser si m'haguessin fet alguna prova una mica menys respectuosa per mi, però més respectuosa cap a la nena a la casa de naixements, no hagués passat per aquesta cesària urgència. No sé si va arribar a ser negligència, perquè al final no va passar res, però sí que crec que aquest monitoratge que em feien a mi a la casa de naixements era molt, molt agradable i molt respectuós, perquè cada cop que jo tenia una contracció, elles em deixaven l'espai, no?, per respirar, per passar la contracció, per tenir jo el meu moment, però clar, era allà quan la Júlia estava patint, no? Llavors, elles em monitoritzaven i estava tot bé. Llavors, clar, van deixar que jo anés d'allà on era fins a maternitat, que va ser una hora de cotxe, amb un risc bastant elevat, que en aquell moment ningú sabia que estava passant, no? És veritat que jo havia planificat el meu plan B a la maternitat, però potser si m'hagués quedat allà, a Can Ruti, doncs tampoc hagués arribat a una cesària d'urgència. Però clar, com per elles no hi havia cap risc, doncs em van dir, doncs hauràs d'anar al teu plan B, i el meu plan B resultava que estava a l'altra punta de Barcelona. Aquí em debateixo jo, no?, entre un part, unes proves molt respectuoses, que jo segueixo estant a favor, però clar, si t'informen que hi ha aquest risc, no? O potser és molt petit, però ostres, mira, és que un 1% dels casos sí que pot ser que tot estigui bé, però que el bebè estigui patint. I nosaltres no podem monitoritzar amb aquesta prova, no? Potser jo hagués dit, ostres, doncs doncs prefereixo corretges, no? I que sigui una miqueta menys respectuós en aquest moment. Clar, ara ho puc decidir o ho faria d'aquesta altra manera perquè em va passar el que em va passar. Quan passem per una experiència així, i tot i que no sigui així, tot i que tinguis un part perfecte, no? Jo crec que és una de les poques coses que et marca de per vida. Quan li vaig veure la careta tota lila, pobreta, i me la van posar aquí d'alguna manera, que jo quasi no la veia, però bueno, li veia la cara i deia, està aquí, està bé, està bé, està bé, està bé. Però potser ara m'està venint la imatge quan jo em vaig retrobar amb ella doncs d'una forma més íntima, no? Que estava ella amb el Carlos, vam fer el relleu, i poder fer el pell en pell amb ella conscientment a un llit estirada, sense estar endollada a coses, lliure, i poder abraçar-la, tocar-la bé, que hi va ser un moment, sí, sí, supermal.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: I esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per regenerar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botigues. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Els esports, Jordi Cervantes. Possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar els menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30%. 1% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir i per a poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar més expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a la atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
3: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
3: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
3: Al Moradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A l'Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
3: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: I el detingut per la mort d'una dona de de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
3: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
0: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
4: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop. Però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
9: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
3: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
10: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
3: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats al consistori, no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
12: És un model de treball nou. No compartirem espai, compartirem mètode de...

0: Política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
1: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciment i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
1: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
3: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
2: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Guives.
4: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
5: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
4: Amb el lema "Foc a aquest plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les rondes i de la Gran Via.
1: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
0: Entitats ciclistes

0: Es rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova regulació.
1: El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport de Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida. Les entitats consideren que és una mesura desproporcionada i exigeixen que l'Ajuntament elabori una nova regulació per corregir els problemes d'aparcament i de convivència.
0: I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
1: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
0: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problema. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
3: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
2: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
4: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona, el València i el Barça. El 19 de setembre, els 4 equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
5: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
6: No nosaltres, sinó els 4 equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
5: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
4: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
7: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
4: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou i és especialista defensiu, però a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el Cadí Laceu ha incorporat Palmyre Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
8: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
4: Doncs demà es farà aquesta presentació de Dejemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francesc a partir de 8:15 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
9: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
4: Mirari Uria, a més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari TermCat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
4: Marta Graner.
8: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
10: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
9: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
11: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. Arribant, trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
9: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
11: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
12: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
9: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
11: L'any 2020
9: 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables. En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
13: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
9: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
9: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar els menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
17: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
16: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
17: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir i per a poder afrontar los desabastecimientos.
16: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
9: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
16: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IESA Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
18: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
16: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. I els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
19: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim. La setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
16: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
19: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
16: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
19: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
16: Al Moradí, a Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I a Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
19: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
16: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
19: Minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat a la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
20: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
19: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
16: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
1: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
16: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
19: I el nou conseller de Drets Socials, Inclusió, Raül Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
2: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones, amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris. Tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
15: Notícies en xarxa.
19: Obrim plana política. L'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
16: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersecció Sindical, el Ciemen i el Consell de la República.
19: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
16: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
19: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025, el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
23: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant, que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
22: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
19: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guibas.
3: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
6: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
3: Amb el lema Foc a aquest Plater, s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
19: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la Basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juanma Buín.
7: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII, amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empúria Brava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, 3 observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
19: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
8: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts d'accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori, perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
19: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava, per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeó Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
4: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeó Català. L'Orfeó Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
0: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
19: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Ho a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
5: Enguany, el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
10: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també i en implicació al territori.
5: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteix en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
19: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
13: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
24: L'equip badaloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que, a més, sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
25: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
24: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
13: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
26: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
13: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
27: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
28: Tranquil, tranquil, no passa res.
27: Demà, demà.
13: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt pericú que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga AF, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga AF amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
19: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
5: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
6: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més educació. Heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar les noves mesures. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar i cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti. També els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder. Aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
4: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribarà? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè

0: Письма.
1: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals te n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
2: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
3: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
2: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... No per ser políticament correcte, sinó per intentar ser el màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
4: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
4: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
4: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui

0: qualada, molts cops es decanta cap a una banda.
1: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
2: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs. Com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics, i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
1: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte, i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu precisament de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
3: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
4: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fora del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
5: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
4: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa, Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
6: Les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final, vivim en una economia de mercat i, per tant, les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses, generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
7: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
4: Sergi Vasco, professor d'economia.
7: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític serien molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
8: Jo crec que no existeixi el diàleg social...
4: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
8: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
7: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern. Dir, on pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, no, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballant per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Això sí que és un cas, potser, a Espanya és únic que això passa, no? Que Jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauries de tenir.
2: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs com el xinès.
0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
9: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
0: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, que això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
0: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
11: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs que tu saps que... A veure, que representa, perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i altres persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
0: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
11: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
11: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders. I crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític i això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
0: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
11: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat, moltes vegades, compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
0: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
12: El CAC és una autoritat independent.
4: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
12: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
0: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
12: El CAC renova llicències. Un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions podria estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos. Si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
0: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
12: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
2: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. el Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
0: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
11: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic en tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
13: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
0: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
6: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia del Tribunal de Comptes veu improcedent i necessari que el mateix òrgan hagi donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per presentar al·legacions sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. El Ministeri Públic recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús dels fons comunitaris i que la sentència del Suprem no conté cap referència a una possible la procedència comunitària dels béns malversats. Per cert, que justament avui també el Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir quasi tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre, com és el cas de les urnes de plàstic per votar. En considerar, diu, que no tenen un propietari conegut i que dubta del seu valor històric. Ha desestimat així els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de l'abril passat de permetre la destrucció d'aquest material que demanaven els Mossos, tot i que s'hi ordenava, recordem-ho, que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. La decisió, per cert, no es pot recórrer. I el govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures. I per als comerços es facilitarà finançament preferent. Sílvia Panet, que és la consellera portaveu.
2: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop. Però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors,
1: Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per a motoristes a les sortides de les rondes i a la Gran Via. Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda del General Mitre. Es tracta d'una nova prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius en capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors. Darrer punt d'esports, possible final catalana en la Supercopa de l'ACB. Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona serà de la Supercopa i podrà viure el partit amb un títol de 2 catalans.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades. Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula.
0: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite Oger s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética. Incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe. I en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que a les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la

0: i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins els camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holleixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
1: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS se desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
2: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holleixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
1: L'aviació americana e inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
0: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
3: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
0: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
2: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'Hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
1: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
0: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
1: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
0: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola. Extremament prim, els cabells curts, la pell marcada. Però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
4: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
5: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
6: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
0: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
2: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els que

0: han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
1: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
0: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
2: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
3: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
2: Voilà, et donc mon père a accepté.
4: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
3: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
4: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Sáez.
5: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es complique molt la manera de... es complique molt la cerca, diguéssim, no?
4: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
6: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
4: Cada una adopta un rol diferent i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
3: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
4: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
2: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
3: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
2: Pour elle, c'était important.
0: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
6: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
4: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
3: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casa d'Allà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casa d'Allà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
2: Pour rendre hommage à ma mère.
4: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casa d'Allà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
5: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
7: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
8: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
7: La Lola Gené Casa d'Allà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
8: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
7: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casa d'Allà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
9: Nom:
3: Lola Casa d'Allà Puig.
9: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
3: 6 de maig de 1945.
9: Situació:
3: alliberada.

0: de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels Bucs d'Assaig, El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha celebrat aquest dilluns la darrera sessió ordinària abans de les vacances d'estiu. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha hagut la moció presentada pel grup municipal de la Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa per impulsar la climatització dels centres educatius de la nostra ciutat. En la seva intervenció, Sergi Suárez ha assegurat que aquesta mesura es tracta d'una qüestió de salut per l'alumnat i el personal docent.
1: Presentem aquesta moció perquè no és només un tema educatiu, de fet no ho és simplement una qüestió de salut, perquè els informes, l'últim de fa un mes, ja deia no, que afecta greument el desenvolupament d'una classe normal, doncs aquestes temperatures que es pateixen, no? I també doncs el desenvolupament normal del dia, i que també té efectes psicològics sobre treballadors i també sobre els alumnes.
0: La proposta ha partit del fet que cada any les temperatures són més elevades i que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents, amb jornades que se superen als 30 graus. Segons el grup proposant, aquesta realitat ha fet necessari actuar amb urgència per garantir unes condicions adequades als espais educatius. I també us informem que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de la nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. Després del vistiplau del govern, el text iniciarà la tramitació parlamentària al Congrés, on haurà d'obtenir el suport necessari per entrar en vigor. La principal novetat és l'ampliació dels espais lliures de fum. Si la llei prospera, quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i durant espectacles o concerts a l'aire lliure. També s'establirà un perímetre de 15 metres sense fum al voltant dels centres sanitaris, educatius i altres edificis que siguin públics. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui entren a l'Espai Solidari unes persones que ens oferiran un testimoni clau per comprendre un dels conflictes més llargs i silenciats de l'actualitat, Sàhara Ponent, una entitat compromesa amb la cooperació internacional i la defensa dels drets humans del Sàhara Occidental. Aquí està, en el nostre Espai Solidari, la Cristina Cristòfol, que és presidenta de l'entitat, i la Laura Sánchez, vicepresidenta i coordinadora del projecte Vacances en Paz. Benvingudes a les dues, Cristina i Laura.
2: Gràcies. Gràcies.
3: Gràcies.
1: Per suposat, al meu cantó sempre està la Meri Espósito. Hola, Meri.
2: Sí, avui introdueixo el tema. Avui parlarem del conflicte saharaui, l'exili del seu poble i els projectes que es lideren des de Ponent per donar suport a aquesta causa. El conflicte del Sàhara Occidental és sovint invisible o més aviat invisibilitzat, tant des de la poca explicació que se'ns dona als centres educatius de l'època colonial fins als mitjans de comunicació avui en dia. Ens podríeu explicar quin és l'origen del conflicte i la situació actual?
4: Bueno, el conflicte comença, hem d'anar una mica més enrere, a l'època colonial. Àfrica, sabeu que es va repartir entre els països europeus com un pastís, i Espanya, a la nostra Espanya, li va tocar el Sàhara Occidental. Això era final del segle XIX. Bueno, el Sàhara Occidental es va colonitzar, es va viure pacíficament entre colons i saharauis durant molts anys, i més o menys cap als anys 50, 1950, comencen moviments reivindicatius d'independència, i després la ONU fa un decret que diu que l'Àfrica s'ha de descolonitzar. Comencen els moviments de descolonització. Sabeu que hi va haver guerres i sabeu que hi va haver descolonitzacions pacífiques, però Espanya, que eren més espavilats que ningú, van dir, bueno, pues no, fem el mateix que vam fer a Ceuta, Melilla i Canàries. Diem que el Sàhara és una província espanyola i així deixa de ser una colònia, i el Sàhara Occidental va passar a ser la província 53 espanyola. Bueno, arrel d'això, clar, els saharauis van passar a ser espanyols de ple dret. Els saharauis que vivien i neixien al Sàhara Occidental tenien partida de naixement espanyola, tenien DNI espanyol, tenien llibre de família espanyol, i bueno, l'any 75, amb Franco agonitzant el seu llit de mort, el rei emèrit, que encara no era rei, va regalar, va signar uns tractats, els tractats tripartits de Madrid, que han estat declarats il·legals per la ONU, amb Mauritània i Marroc, i va entregar el territori. Espanya va marxar, Marroc va entrar pel nord, Mauritània pel sud, i quasi gairebé la meitat de la població saharaui va fugir, perquè ens bombardejaven, ens apallissaven, i van fer una fugida en la qual els homes van entrar en una guerra, i les dones, els infants i la gent gran van arribar a instal·lar-se a la Hamada algeriana, que és on estan ara els camps de refugiats saharauis. En aquesta fugida els van bombardejar amb fòsfor blanc i napalm, va morir moltíssima gent, i bueno, des de l'any 75 les famílies estan dividides. Hi ha famílies que no s'han tornat a veure mai més, una meitat de població al Sàhara Occidental, l'altra meitat als camps de persones refugiades, i Espanya continua sent la potència colonitzadora del Sàhara Occidental legalment.
5: Sí, bueno, només un petit incís. Bueno, com us ha dit la Cristina, a nivell administratiu i legalment, reconegut per la ONU i per moltíssims, bueno, que se n'han fet moltes referències, està reconeixuda com la potència administradora del territori, per tant, la responsabilitat és d'Espanya, i tenint en compte això, des del 75 se n'haguessin pogut fer moltes coses. Des del 91, que s'havia d'haver signat el referèndum, se li va ordenar a Espanya que es fessin moltes coses, però els saharauis segueixen vivint en els campaments de persones refugiades i en dures condicions, tant en un lloc com els que viuen a les zones ocupades. Precisament per això, a nivell actual, políticament, és un conflicte molt invisibilitzat, com has dit abans, Meri, perquè no interessa tindre que reconèixer aquesta responsabilitat moral que hi ha sobre el territori, sobre les persones que hi viuen i que han nascut directament en un camp de persones refugiades. L'actualitat és més de 50 anys en un camp de persones de refugi, així que podeu imaginar les generacions que han nascut i creixut allà.
1: Parlem dels camps saharauis, sempre dels camps de refugiats, com si fos algo habitual o està una mica com normalitzant, no? Ho dic com a espanyola de dret ara aquí, no? De dir, jo sempre he sentit, bueno, viu en uns camps de refugiats. M'agradaria que poguéssiu explicar com és viure en un camp de refugiats.
5: Per a que et facis una idea, els camps de persones refugiades saharauis estan col·locats a dins de la mà d'Argelina, part del desert més sec de tota l'Àfrica, pràcticament de tot el món, i les condicions, per tant, són un lloc on la producció és impossible, el clima és superextrem, tant en quant a fred com en quant a calor, i hi ha molt difícil accés tant a productes frescos com a l'aigua, com a refugi en moments de temporada de sirocos, que són tormentes d'arena, temporada de pluges, que són poques, però ho destrossen tot i fan inundacions molt grans, i després tota la resta del temps, que sembla que com que passa sense cap fet desastrós entre mitges, no ha de passar res, però el temps desastrós que passa sense que passi res és el retrat dels saharauis, no? Vull dir, viure aixecant en un lloc que no és casa teva, on no t'hi vols quedar, on no vols construir, vull dir, hi ha hospitals, hi ha escoles, perquè han hagut d'avançar d'alguna manera, però és un lloc on mai han volgut construir res i on tot és temporal. Els recursos invertits són els que arriben d'ajuda humanitària, per tant són mínims, i a més invertits com a desgana perquè no volen estar-s'hi, i creixen i neixen això. Jo crec que és com la imatge de la desesperança. Per mi la foto és la desesperança, perquè és tot molt maco, no? Els infants en llibertat, cabres, camells, estèticament pot arribar a ser inclús impactant, però el créixer i néixer, saber que probablement moriràs en un lloc que no li importa a ningú, que no està col·locat al mapa i que no existeix, és, bueno, és el que et dic. Per mi els campaments de persones refugiades són la imatge de la desesperança, del no avançar mai.
1: I en la part dels territoris que són els ocupats, diguem-ne, és algo semblant així o los no. Que conviuen?
4: La vida als territoris ocupats pels saharauis és molt pitjor que als campaments.
1: Ah, sí?
4: Hi ha moltíssima repressió, moltíssima, fins al punt de no poder expressar pacíficament la seva lluita pel referèndum, no poder sortir al carrer amb una bandera, no poder parlar el seu idioma, pràcticament no tenen dret a l'educació, són ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena. Pel simple fet d'haver nascut o de sentir-se saharaui, hi ha apallissaments pel carrer, hi ha violacions de dones, hi ha presons negres, hi ha desapareguts. És molt, molt, molt dur.
1: Cristina, dius presons negres com si sapiguessin què són.
4: Bueno, han vist imatges. De fet, als campaments hi ha l'associació de familiars de presos i desapareguts saharauis. Realment, visitar l'associació és molt dur. Hi ha unes imatges molt, molt, molt dures. Hi ha unes històries de vida molt difícils d'assumir i realment el que passa als territoris ocupats no es pot explicar. A més, està totalment invisibilitzat, no deixen entrar a cap representant polític, no deixen entrar a periodistes, no deixen treure fotografies ni informació.
1: I llavors, per exemple, tu i jo que tenim fills de la mateixa edat, els fills d'aquesta edat, les persones que tenen allí 18-19 anys, que han de començar a pensar en un futur o no sé, o què faran o què podem fer, com què fan ells? Vull dir, no volen marxar d'allí?
4: És molt dur. Mira, jo sempre dic que els infants, quan tu vas als campaments, són totalment feliços. Vull dir, tu veus uns infants feliços. Per què? Perquè no tenen carències a nivell afectiu. Tenen molta manca de recursos, claro. Però tots tenen una família que els estime, que els cuide i que els dona protecció i atenció.
1: Clar, que és la base.
4: Aquests infants, quan venen aquí a l'estiu, i arriba el final del mes d'agost, tots estan bojos per tornar a casa seva amb la seva família. Però a la que compleixen 15-16 anys veuen que allí no hi ha futur. Llavors la seva màxima aspiració és poder sortir d'allà. I d'una manera o d'una altra la població jove intenta marxar per buscar-se un futur en d'altres llocs.
3: I clar, vosaltres que ja fa anys que esteu treballant, no?, als campaments i també amb el
2: conflicte saharaui i en aquesta causa, i veieu que hi ha una diferència generacional entre les persones potser més properes amb aquests moviments d'independència, amb aquestes generacions més joves que ara parlàveu?
5: Bé, sí, jo crec que sí que hi ha una diferència, perquè les persones més grans, les que han viscut la marxa, evidentment, però ja no et parlo de les persones que han viscut la marxa, que ara ja són molt grans, sinó els fills d'aquestes, la primera generació nascuda als campaments, hi havia una moltíssima esperança relacionada amb el tema, amb poder tornar a casa, amb formar part de l'exèrcit de qualsevol manera per tal de poder lluitar pel seu país, per la seva causa, i creien de veritat que podrien fer-ho, però crec que la realitat és que els joves d'avui en dia encara que mantenen aquesta esperança perquè són educats en això i per això, criats única i exclusivament per poder tornar a casa, són molt més conscients de que la situació és complicada i de que per tirar endavant la família, per aconseguir diners, per aconseguir recursos i per poder desenvolupar-se com a persones, estudiar i arribar a ser algo que no sigui militar, han de marxar. I crec que aquí hi ha un conflicte també dins de cada casa i dins de cada família en deixar marxar i en decidir marxar, perquè és com abandonar a la família, però la causa també. I deixar marxar l'únic que pot aconseguir que el teu país s'arribi a alliberar, que és que els joves creguin en això i lluitin per això, sí, sabent el que signifiquen a la guerra.
6: Sí, sí. Clar, quedo... Bueno, espera, que estem una mica trasbalsades ara de passar en situació així. Clar, esta realitat, no? Aprofitem que ara que ens podem fer una idea de com viuen allí, a poder parlar de quins són els vostres projectes i...
4: Jo volia abans de...
6: Quins objectius perseguiu?
4: Abans de parlar dels projectes, sí, que... Això ràpid.
6: Sí.
4: Us volia parlar de les dones.
6: Vale, pues ens encanta. Sí, sí, tot l'espai que necessites.
4: No, bueno, és un tema que sempre m'arriba molt, no? Perquè m'identifico i perquè veig que les dones amb un camp de persones refugiades on no hi ha cap tipus d'economia, en una societat musulmana on la dona encara té molt camí a fer, en la que no fan res, és a dir, sé que al matí és cria i dona de menjar les cabres i estar-se a la jaima prenent el té. I això, quan estàs allà... I marxes i les deixes, a mi és el que em costa sempre, més cada vegada que hi vaig, no? Les dones.
6: Clar, no tenen cap expectativa, no tenen...
4: És que una dona sola allí no pot fer res, perquè els homes, poc o molt, bueno, es poden buscar la vida pues, fent algun petit negoci, anant a buscar algun material a Mauritània, fent algun viatge, fent de taxistes, però penseu que les dones allí, jo n'he vist conduir amb tots els anys que portem baixant, una.
6: Ostres.
4: No condueixen, no tenen autonomia per moltes coses, no tenen economia, depenent dels homes, a part de que als campaments no hi ha economia, vull dir, viuen bàsicament de l'ajut humanitari, però els homes alguna cosa podem fer per contribuir a l'economia domèstica.
6: És difícil pensar no... esto de no tenen, sí, economia, és molt heavy, no? Sí. Me costa imaginar.
5: Bueno, fes-te la idea de que les persones que poden marxar d'allà marxin per treballar. Marxar a estudiar és invertir uns diners que no tenen, yeah, i aconseguir que se donin un seguit de condicions que són molt difícils d'aconseguir per poder marxar i desenvolupar-te, que és tindre un lloc, algú que et pagui els estudis, una casa on estar de mentres. Per tant, entenen que la força bruta és qui marxa a treballar. Entén-me la força bruta, eh? No, no vull dir que els homes no estudiïn, però sí que és veritat que les primeres persones que marxen quan algú ha de marxar per desenvolupar-se és l'home que marxarà a treballar.
6: Clar, les dones no poden marxar.
4: Depèn de la família. Com a tot arreu, hi ha famílies més obertes de ment, n'hi ha que menys, però sí que normalment són les més reprimides en aquest sentit. Si ha de marxar algú d'una casa, marxa un home.
6: Però, sí, perdona'm.
7: Perdó. Però és paradigmàtic, no? Perquè les dones han estat clau en la construcció dels camps de refugiats.
4: De fet, van ser elles qui els van construir. Els homes estaven a la guerra. Però a la que els homes han tornat, bueno, elles s'han tornat a tancar les jaimes. Sí que n'hi ha alguna que surt a fer de mestra els matins. Vull dir que en veus alguna que fa alguna coseta... però com que allí tot ho fan pel poble, és a dir, que no cobren un salari, no, pues continuen sense tenir cap tipus d'autonomia.
7: I es nota, no? Amb les paraules que dieu, es nota no sol la passió i implicació que teniu, i això s'ha de notar als vostres projectes, així que, sisplau, quins són els principals projectes que teniu en marxa ara o quin en voleu destacar?
5: Jo crec que el projecte del que més se coneix, el que més se sap i el projecte ínfimament relacionat amb el Sàhara aquí i a tot arreu del territori espanyol, si més no, és el Vacances en Pau, que és el projecte en el que infants venen a passar l'estiu. Normalment són infants d'entre 8 i 13 anys, però tot això depèn de la quantitat de famílies d'acollida que hi hagi, perquè es va retrasant l'edat dels infants que surten. I venen, bueno, bàsicament a passar revisions mèdiques i a fugir de les condicions climàtiques que hi ha als campaments de persones refugiades, que si són dures tot l'any, imagineu-vos a l'estiu. Aquest últim estiu van arribar a més de 56 graus i és dur per tothom, però parlem d'infants que s'han de desenvolupar i aprofitem aquestes edats claus per a que puguin venir a passar revisions mèdiques, menjada equilibrada i adequadament, i sortir una miqueteta d'això. Per això el concepte vacances, però realment venen 2 mesos cada estiu, aproximadament, un mes i mig, 2 mesos. I és com ha dit la Cristina, moltes vegades ens trobem amb aquest impacte de la gent d'aquí que ens diu, oh, però pobres, no, els traus d'allà s'ho passen superbé, estan superbé, i després han de tornar allí amb lo dur que és.
6: És un tòpic.
5: Sí. Però la realitat és, i m'ha agradat molt com ho ha explicat la Cristina abans, i és que allí són molt feliços, perquè tenen moltes coses que aquí no tenim, el temps per jugar, la llibertat per fer-ho, i uns vincles familiars que, sigui perquè volen, sigui perquè no tenen res millor a fer, estan completa i, com si completament per amb ells i pel seu desenvolupament. A part d'això, hi tenim de més projectes, però crec que el que defineix com sí, aquesta causa
4: tenim,
5: és el...
4: Tenim projectes, fem molta educació per la transformació social, tenim un projecte que fa 15 anys que funciona, són joves de 4 instituts de Lleida que baixen a fer les pràctiques allà, que al final no deixa de ser un projecte purament d'educació per la transformació social, perquè el que van a fer allí és molt poquet, és conèixer la situació i poder-ne fer difusió després. El més important d'aquest projecte és el retorn cap aquí. Bueno, al final és treballar, no?, pels drets humans, que en un camp de persones refugiades es vulneren absolutament tots, i ficar una miqueta tan nostre gra de sorra i fer una mica de retorn a aquesta responsabilitat que tenim com a societat.
7: Jo us volia fer una altra pregunta abans de marxar. Sabina, em deixes?
6: Vale, gràcies.
7: És que en tot aquest espai, no, que potser la visió que és la realitat, però és una realitat molt trista i molt desesperançada, com deies, Laura.
6: Sí, molt trista.
7: Abans de fer-vos la pregunta final, la pregunta que fem a totes les nostres convidades, què podem fer nosaltres com a societat civil, com a les persones que ens estan escoltant, per ajudar a visibilitzar i avançar en la resolució d'aquest conflicte? Si voleu, podeu ser breus.
5: Ho intentarem. Crec que el més important és fer que els saharauis existeixin. Entén-me el concepte existir. Existeixen, estan vivint, estan desenvolupant-se tot el que poden i lluitant moltíssim, però el que hem de fer és parlar-ne. Perquè ningú coneix aquest poble. Si ningú el fica sobre la taula, no existeix. I després, evidentment, formant part del país que formem i amb la responsabilitat que té Espanya sobre tot aquest conflicte, el que hem de fer és fer moltíssima incidència política, parlar-ne per a que a tothom li resulti igual d'indignant que ens resulti a nosaltres quan hi baixem i ho veiem, i a vosaltres que ens esteu escoltant. Crec que és una realitat que és innegablement injusta, així que parlar-ne crec que és el més potent que podem fer des d'aquí, visibilitzar-lo.
4: El fet d'estar avui aquí per nosaltres és importantíssim. Sí.
6: Bueno, era important per nosaltres. Sí. Parlar d'aquest tema. Vam estar d'acord ràpidament.
5: Moltes gràcies.
7: A vosaltres per la feina que feu.
6: Sí, déu-n'hi-do. Per acomiadar-vos, us hem de fer la pregunta que li fem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat.
4: Per mi la solidaritat és l'aportació que fem cada un o cada una de nosaltres a la mesura del que podem perquè aquesta societat millori.
5: Bueno, per mi la solidaritat és no mirar cap a un altre costat. Vull dir, és no deixar de veure el que tens al costat que és injust i el que tens lluny que és injust i intentar millorar-ho, com ha dit la Cristina, treballar sense... deixant de banda una miqueteta l'ego, intentar treballar perquè les coses funcionin tot lo possible.
6: Us volem agrair que heu vingut. Heu fet l'espai solidari d'avui una mica, és veritat, triste i desesperançador, però també
1: us agraïm que esteu aquí perquè de veritat pensem que hem de visibilitzar aquest tema d'una manera més... També tenir-ho molt més en compte del que ho tenim ara. És solo que el tenim integrat com una qüestió que no té solució i que està allí i no passa res, no? Llavors, a vegades, la resta de la població no ens sentim directament implicats per dir fem alguna cosa. Llavors, des d'aquí emplacem els nostres oients a tenir aquest tema en la consciència per dir fem algo de veritat, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
8: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 PM i els dissabtes a 1:00 PM. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
9: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
10: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
11: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
12: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
13: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
14: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
15: Dimecres a 9:00 PM. Remissió els dissabtes a 6:00 PM.
16: A l'espertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 PM.
17: Tastets de llengua.
18: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'aixugar plors, és a dir, consolar, o d'aixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Detenen una segona persona per la mort d'un menor a 13 al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. En el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament, la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha comunicat que s'ha arrestat el presumpte sicari de la víctima després, recordem, d'una anterior detenció el passat dia 4 de juliol.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Es va decretar presó provisional sense fiança per al primer detingut. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus d'universitats. Són punts destacats a l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans d'anar de vacances i que haurà d'aprovar això sí al Congrés. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments i productes sanitaris que vol garantir més equitat, diuen, d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut. Mònica García es ministra de Sanitat.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares, generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Més qüestions. La diputada de Junts, Ana Navarro, ha anunciat la renúncia a la seva acta durant la reunió del grup parlamentari. Segons un comunicat de la formació, Navarro deixa l'escó per motius personals i professionals, tot i que continuarà, això sí, formant part de la direcció permanent i de la direcció executiva de Junts. Va ser elegida diputada a les eleccions del 2024. Anava de número 2 a la llista de Carles Puigdemont. I per renovament de calor, la primera meitat de l'estiu d'aquest 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha presentat una anomalia de 3,8 graus més, superant el rècord establert l'any passat de 3,6. I entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i exigeixen una nova regulació. El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport del Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Durant la programació d'estiu continuem acompanyant amb el programa Aquell Any, el programa que fem un repàs d'èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Lemon Free, que és una cançó interpretada per la banda de rock alternatiu alemanya Fullsgarden, pertanyent al seu tercer àlbum, This of the Day. Va ser publicada com a senzill el 1995 i es va convertir en un èxit internacional. Peter Feldenthaler va dir que va escriure la cançó a una tarda de diumenge mentre estava esperant a la seva nòvia. Escoltem Fullsgarden, Lemon Tree.

Blaumut és una formació musical que combina el folk i el pop, la música clàssica i una cançó d'autor. Està integrada per Oriol Aymat, Xavi de la Iglesia, Basil Lambrinov i Manuel Caprovitxas. I fins al 2021, Manel Padrós, substituït per Toni Pagès. Fan lletres plenes d'imatges i arranjaments d'instruments clàssics de corda que formen l'atmosfera de les seves cançons. Escoltem els Blaumut amb 21 botons.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar el podcast i escoltar-lo i descarregar-lo sempre que vulguis. Phil és el títol d'una cançó interpretada pel cantautor britànic Robbie Williams, llançada com el senzill principal del seu cinquè àlbum d'estudi, en solitari, Escapology. Quan va ser llançada, es va convertir en el major èxit internacional de Williams, venent més de 4 milions de còpies a tot el món i aconseguint el top 10 a tots els països europeus. Escoltem Phil Robbie Williams.

Bailando és una cançó interpretada pel grup espanyol Alaska i els Pegamoides, i inclosa al seu primer àlbum d'estudi, Grandes Éxitos. La companyia discogràfica Hispavox la va publicar el 1992 com el primer senzill de l'àlbum. Va ser composta per Carlos Berlanga i Nacho Canut i produïda pel propi grup. Escoltem a Alaska i los Pegamoides, Bailando.

Cada setmana a la sintonia de Ràdio Mollet acompanyem el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits. Never Gonna Give You Up és una cançó originalment interpretada pel cantant britànic Rick Astley, publicada per la discogràfica RCA Records com a primer senzill del seu àlbum debut d'estudi, Whenever You Need Somebody. La cançó es va convertir en un èxit mundial. Va aconseguir el número 1 a més de 25 països. Escoltem a Rick Astley.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Del 23 al 26 de juliol, Gallecs celebra la seva festa major. L'organització és a càrrec de l'Associació de Veïns i Veïnes de Gallecs. La seva presidenta, Ivana Morera, s'ha mostrat contenta i amb força de poder fer un any més tot el gruix d'activitats.
1: Bé, doncs encarem aquest any de festa major, doncs com sempre, amb ganes, amb il·lusió i... I bueno, hi ha força per tirar endavant doncs, totes aquestes activitats i tot el que hi ha programat durant aquests dies.
0: El dijous la festa començarà amb el tradicional concurs de truites amb ous de gallines en llibertat i un quinto d'AFM. El divendres, com a novetat, s'enfoca tota la nit de DJs des de les 8 del vespre fins a les 5 del matí. Hi haurà sessions de 3 DJs. Les activitats de la Festa Major de Gallecs s'allargaran dissabte amb la missa de Festa Major i a la tarda amb activitats familiars com la xocolatada. Ja al vespre tindrà lloc el sopar de germanor. Enguany s'havia preparat un menú tancat, però la reserva d'entrades no ha tingut èxit i finalment no el podran tirar endavant. Tot i això, el sopar es farà amb els entrepans de la barra o la carmanyola que portin els assistents, així com ha dit la seva presidenta. I seguim parlant de cultura, perquè el Mollet Music Week ha portat a la nostra ciutat 4 dies de concerts al Parc de Calestrada. La 5a edició del festival ha estat molt participada i el públic ha pogut gaudir dels concerts d'en Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestà, els quals han omplert de música i ambient festiu la nostra ciutat. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha fet un balanç positiu i ha assegurat que el Mollet Music Week ja s'ha consolidat al calendari molletà. En total han estat unes 8.000 persones que han gaudit del festival d'enguany. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Words és una cançó de la banda anglesa The Christians. Va ser el primer senzill del seu segon àlbum, Color, de 1990. La cançó va assolir el número 18 de la llista de singles del Regne Unit i es va convertir en un èxit número 1 a França, on va ocupar el primer lloc de la llista Snap durant dues setmanes al maig de 1990. També a Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, així com a Espanya, va assolir unes bones posicions amb les llistes d'èxits. Escoltem The Christians, Words.

Després de 2 anys de silenci, Manolo García tornava a gravar un nou disc el 2001, aquesta vegada només amb la coproducció del guitarrista Pedro Javier González. El seu nou àlbum, Nunca el tiempo es perdido, va ser gravat entre Girona, Barcelona i París i barrejat a Los Ángeles. Conté 13 cançons pop amb un toc més intimista que el seu primer treball en solitari. Escoltem Manolo García, Nunca el tiempo es perdido.

Continuem amb la música a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa d'aquesta setmana o els d'altres. Dolce Vita és una cançó de l'any 1983 interpretada per Ryan Paris i composta i escrita per Paul Masolini i Pierluigi Giombini. El títol de la cançó és una referència a la pel·lícula del mateix nom. Us deixo amb aquest èxit Ryan Paris, Dolce Vita.

Los Rebeldes és un grup espanyol de rock and roll i rockabilly, procedent de Barcelona, la formació inicial del qual va incloure Carlos Segarra, Aurelio Morata i Moisés Sorolla. Escoltem un dels seus èxits, Bajo la luz de la luna, Los Rebeldes.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Marxem amb Notorious, és el 18è senzill de la banda britànica de New Age, Duran Duran. Llançat per EMI, Notorious va ser el primer senzill publicat de l'àlbum Notorious i el primer llançat per Duran Duran com una banda de tres components, després de la sortida de Roger i Andy Taylor. Va ser un èxit mundial, aconseguint el número 7 al Regne Unit i el número 2 al Billboard Hot 100. Ho dit, us deixo amb Duran Duran i el tema Notorious. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat avui el programa d'arrelament i n'ha encarregat el desplegament al Departament de Territori. Aquest programa és un instrument per a la fixació de població, l'equitat territorial i l'igualtat d'oportunitats en els 16 sistemes urbans que han registrat una pèrdua sostinguda de població en els anys des del 2001 fins al 2022. Agrupa 121 municipis i actualment sumen més de 83.000 habitants. La gran majoria són petits municipis de menys de 1.000, localitzats a les àrees més rurals del país. Sílvia Pànic és la consellera portaveu.
2: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
1: I el Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés per aplicar la llei d'amnistia, una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recordem, ha avalat la norma. Segons ha informat aquest dimarts fons del Tribunal de Garanties, el ple deliberarà en aquesta data sobre el recurs de l'exconseller Jordi Turull i els plens consecutius decidirà sobre la resta de sol·licituds, inclosa la de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. I creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella, Barcelona, per l'incompliment de la normativa i el soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer que ha estat més expedientat. Més temes. La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i a Màlaga. Si es confirmen com feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles. Des de l'inici d'any a tot Espanya, la xifra elevaria a 1.373 les dones assassinades des que va iniciar-se el recompte el 2003. Recordem un telèfon per les víctimes, el 601-00-11-22, i en qualsevol cas se'n recorda també que cal trucar en cas d'emergència al 112. Són dades que avui exposa davant d'aquesta situació límit al Ministeri d'Igualtat.
0: Notícies en xarxa.
3: La teva ràdio, Ràdio Mollet.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
6: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda i nit, amants del motor. Això és L'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanya, com sempre, la meva companya Eva Otrero. I entrem en una setmana una mica sorprenent, una mica inesperada. Molt bona tarda, Eva.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Com comentar tot el que és el dia d'avui? No sé per on començar, sincerament.
2: Jo començaria per, si algú no s'ha assabentat, som bicampions del món en futbol masculí i som la primera selecció en tenir en el títol vigent de campions a la selecció masculina i femenina de campions del món.
1: És brutal. És brutal. Avui queda una mica eclipsat el món del motor. Primer, per una banda, perquè la Fórmula 1 tampoc ens ha donat gaire espectacle dins del cap de setmana d'Spa-Francorchamps. Seguidament, perquè bé, jo diria que hem viscut coses més importants dins d'aquest cap de setmana i dins d'aquest mes d'esport que bueno, ens ha deixat, doncs, si bé unes sensacions molt, molt bones, ens ha deixat moltes alegries que feien falta.
2: Jo crec que el que passa en un mundial va més enllà del futbol. Hi ha unit a moltes persones i ha fet que ens tornem a reunir a veure partits amb amics que són d'altres equips amb qui no celebres gairebé res durant la Lliga i pots celebrar ara en el Mundial. És una passada, sí, és increïble. I el que ens queda, perquè va ser ahir, i encara jo crec que no som conscients de que tenim una altra estrella a sobre de l'escut de la selecció espanyola.
1: Fins i tot ens podríem atrevir a dir que tenim una superestrella.
2: Una superestrella, sí.
1: Eva Otrero, quantes hores has dormit avui?
2: Crec que 4.
1: 4, doncs això potser és rècord del país, perquè ha estat complicat el tema de dormir aquesta nit. Vas sortir a celebrar?
2: No, vaig celebrar a casa, però clar, una celebració que és que molt emotiva, perquè jo només feia que recordar-me abans del partit de coses que havia fet fa 16 anys, quan veia el partit, me'n recordo de on l'estava veient i amb qui, i tractar de fer coses semblants per veure si era cosa meva que posa tot de la meva part perquè tinguéssim aquesta segona estrella que ens la mereixíem i també es mereix la gent que va veure la primera i que no ha pogut veure la segona en aquest pla físic.
1: La veritat és que, bé, primer hem d'aclarir que aquest programa l'estareu escoltant, els oients de Ràdio Mollet, el dilluns, ja dia 20, el dimarts, dia 21, nosaltres estem gravant això el dia 20 de juliol, ja pleno a l'Ajuntament, no ens deixen fer el programa en directe, malauradament. Nosaltres ens encantaria fer un directe i ens encantaria liar la part de com acostumem a fer tots junts. L'Àlex ha estat baixa perquè la celebració també va ser potent aquí a Mollet. Aquí a Mollet es va liar parda.
2: A Can Molà.
1: A Can Molà i a la plaça aquesta, bueno, a la plaça de l'Ajuntament, tot allò. Una celebració brutal. O sigui, jo no sé si el 2010... És que, clar...
2: Quants anys tenies el 2010?
1: Jo tenia 7.
2: Jo tenia 6.
1: Sí. És molt bonic tot el que representa el Mundial i, a més, que nosaltres haguem pogut viure això, tant sent petits com ara sent grans. És molt bonic, és preciós, perquè et permet adonar-te de tot el que significa i adonar-te que de tant en tant sí que podem estar tots a una i podem gaudir tots del mateix. Nosaltres tenim la sort de ser de Barcelona i ser del Barça, per tant, lo de celebrar títols és una cosa més habitual per nosaltres. A Madrid, doncs, és el primer títol que celebren des del 2024, el qual fa també una mica, suposo, més especial. Ja els de Guns N' Roses li volien dedicar la cançó Another Bleed City, en comptes de Paradise City, però no, ara parlant en sèrio, va ser molt bonic. El partit com tal va ser horrible, la final entre Espanya i Argentina va ser horrible, es van passar molts nervis.
2: Clar, és que érem més petits a la final de Sud-àfrica i no recordo tenir tants nervis, però sí que recordo, és que recordo perfectament com va ser el gol d'Iniesta. Recordo que estava al sofà, la primera part la vaig veure en un bar, però la segona vam anar a casa i a la pròrroga. No, no, és que allò era inaguantable en un bar, perquè, a part que érem petits, perquè estàvem molt nerviosos també, i em vaig, vaig agafar un llençol i en el meu cap d'una nena de 6 anys, si jo em tapava el cap i no ho veia, sí que marcaven. I si jo em treia el llençol del cap, no marcarien. Llavors, al minut 114 o així, ja me'n recordo, vaig dir en plan, l'última. O sigui, ha de ser aquesta. Em vaig ficar sota els llençols i quan vaig escoltar gol, va ser... I ahir el gol de Ferran tampoc el vaig veure. O sigui, estava sota de la bandera d'Espanya. Amagada perquè no tenia cap llençol, feia una calor i portava una bandera d'Espanya i vaig dir, mira, posava això. I no el vaig veure també. Així que, no sé, una cabala d'aquestes dels argentina que s'ha quedat.
1: Sí. La veritat sap una mica greu pels argentins, no el fet de que no hagin guanyat la Copa, o sigui, sincerament, i personalment penso que Espanya s'ha merescut guanyar des del minut zero del Mundial, amb Cabo Verde ho van passar malament, però a partir d'Aràbia Saudita, ha estat molt a favor d'Espanya.
2: El primer partit del 2010 tampoc es va guanyar.
1: Sí, va ser una punxada el 2010. En aquest cas, la porteria s'ha mantingut a zero, tret del gol de Bèlgica a vuitens de final, i jo fins i tot et diria que des de les Olimpiades del 2024, ja no des de l'Eurocopa, jo crec que on es va acabar de consolidar va ser a les Olimpiades, tenia clar que Espanya guanyaria aquest Mundial i en cap moment del torneig ho he deixat de tenir clar. El que sí que tenia clar és que Argentina futbolísticament no es mereixia guanyar el torneig des de cap moment del torneig. O sigui...
2: Igual que veníem parlant que a Qatar estàvem tots a favor de que futbolísticament tenien un joc a Qatar que no l'han tingut en aquest Mundial i també s'ho han de fer veure, també Messi és 4 anys més gran, però un equip que sembla que depèn dels jugadors en individual i no d'un col·lectiu, que és el que passa amb Espanya, perquè no diràs que és el Mundial de la Minya Mal, sinó que és el Mundial de tota una selecció.
1: I estàvem comentant doncs, que Argentina realment el 2022 tenia un equip brutal i tenia unes quantes estrelles que, tot i que ja estaven començaven a apagar-se una mica, encara estaven en condicions de jugar. Una d'elles, i pràcticament principal, i jo crec que una de les més determinants dins del rendiment de l'equip, era Ángel Di María, que clar, ara ja té 38 anys, però no és capaç de portar un nivell com porta Messi. Messi amb 39 anys, eh?
2: És molt fort. O sigui, sí que veies en el camp que no ets a la seva posició, potser hauries de moure't una mica més, que no gaire més, perquè tret d'estar en una posició en el camp de la que es pot permetre no haver de córrer molt, però sí haver de posar-se en el lloc que toca. Doncs sí que és veritat que veies que tothom li passava, però tothom el buscava. No és que Messi anés a buscar les jugades, sinó que les pilotes li arribaven i ell ja... és que clar, és que quan li dones una pilota a Messi, és que fa por.
1: Senyal de respeto, senyal de perill.
2: És que no sé si a tu et passava, que estava tranquil·la, però quan li arribava la pilota als peus a Leo Messi...
1: Sí, ojo.
2: És que és el primer cop que jo tenia a Leo Messi a l'equip contrari. Jo no sabia que era jugar contra Messi. I ara entenc el madridisme. És clar.
1: Li tenen molta ràbia a Messi. Realment, jo crec que hem de ser una mica conseqüents amb el que significa Messi, tant com rival, sinó com pel futbol com a tal. I I sí que és veritat que en alguns moments del partit doncs, donava la sensació una mica similar a la que donava el Kevin De Bruyne l'altre dia en Bèlgica, que era que només va aparèixer quan es va començar a lesionar. I en realitat Messi no és tant com De Bruyne, o sigui, no era perquè la sensació amb De Bruyne va ser, es va començar a queixar de que havia rebut un cop o s'estava lesionant o el que sigui, i la primera reacció va ser: ostres, estava jugant, esperem que no el canviïn perquè entri algú que sí que jugui a futbol. Amb Messi no tens aquesta sensació, perquè no, cada vegada que rep la pilota saps que pot generar molt perill. I,
2: però ell sol.
1: Sí, sí, ell sol. I que li preguntin a Mikel Merino si aquest perill és només contra, en el que respecta amb els gols o amb la integritat física, perquè Merino va rebre una pilotada al cap de Messi.
2: No, para amb la cara, eh?
1: El xut amb més ràbia que ha fet Messi en tota la seva carrera esportiva precisament va anar directament al cap de Mikel Merino. I bé,
2: parlàvem abans de les porteries a zero d'Espanya, una cosa que és molt destacable, però no crec que sigui només feina d'Unai Simón aquest porteries a zero, ja ho va dir Unai Simón, és que poc s'està parlant del Mundial que s'ha fet Pau Cubarsí.
1: Pau Cubarsí.
2: Sí.
1: Cubarsí. Una barbaritat. Una barbaritat. Sabent, abans de continuar parlant del Mundial, sabem perfectament que això és un programa de motor, però les coses importants quan toquen. Avui hem de parlar de la selecció espanyola, hem de parlar d'aquest Mundial. Ha representat moltíssim per què és l'esport dins del nostre país i pel nostre poble, perquè realment si tu veus el que va ser la celebració dins de Mollet i la vas viure, com és el meu cas, entens que se l'ha dedicat temps, perquè ha estat una cosa molt brutal, molt brutal. I tan brutal com ha estat, efectivament, el Mundial de Pau Cubarsí. Per on començar amb Cubarsí? Pilota d'or?
2: No crec que sigui pilota d'or Pau Cubarsí, però la veritat és que merescuda seria. Però, clar, molts jugadors tenen una pilota d'or merescuda i no se'ls dona. És el que va passar amb Iniesta, el que va passar amb Xavi, doncs no crec que ara li donin a Pau Cubarsí. Però un Rodri també, és que tenim uns jugadors que no són els decisius per ficar els gols, que sempre és el més, els resultats és el que ens agraden i són els gols. També parlarem de Ferran Torres i la situació. Però és que crec que cada jugador de la selecció, en cada posició del camp, ens pot donar...

0: notava que la pèrdua d'Íñigo Martínez dins de la defensa li va suposar doncs, una mica una pèrdua d'una referència per Cubarsí. En aquell Barça, Íñigo Martínez era la referència dins de la defensa i era una mica el pare de tots, perquè estava jugant amb Crius, estava amb l'Eric García, amb el Koundé i amb Cubarsí, i era una mica qui havia de posar ordre allà, i ho feien molt bé, ojo, ja va ser una defensa molt, molt bona. Cubarsí es va quedar orfe de capità dins de la temporada 25-26 i bé, ha començat a créixer, créixer, créixer i créixer fins a arribar a un Mundial on ha estat insuperable. Ha estat brutal. O sigui, quants partits han estat? 7, no? 7 porteries a 0 o 8 porteries a 0. Un gol de Bèlgica que, bueno, té un passe. Rècord històric. Pau Cubarsí.
1: Un Pau Cubarsí que bueno, parlem de que és històric a Carles Puyol, però no pensava que hi hagués ningú que pogués significar, ni pel Barça ni per la selecció espanyola en aquesta posició, res com Carles Puyol, però no sé si Cubarsí, amb tots els anys que li queden, serà un referent que pugui posar-se al nivell de Puyol.
0: Sí, és que aquesta és una altra. A la selecció del 2010 ja tots havien passat la barrera dels 25, o gairebé tots, i sabíem doncs, que d'alguna manera ja tenia data de caducitat. No? O sigui, com a màxim un Mundial més. I el del 2014, si ho penses, realment és difícil comprendre per què no va funcionar la selecció en aquell Mundial. Aquesta selecció dona sensacions d'una cosa completament diferent. O sigui,
1: Mundial a casa, eh?
0: Exacte. Primer Mundial a casa, està per veure finalment si què passa en tot, perquè sabem que hi ha molts moviments dins del que respecta a Marroc amb aquest Mundial. Hi ha un fort moviment en contra d'organitzar el Mundial en cas que la final se l'emporti al Marroc. Ja veurem si finalment es disputa aquí a Espanya. I en el cas de la plantilla, si l'analitzem jugador per jugador, doncs ens adonem que són tots superjoves. Qui marxa una mica més d'edat? Rodri?
1: Sí.
0: Fabián?
1: Sí.
0: Oyarzabal? Bueno, Oyarzabal té 26-27, no és tan gran. I després Laporte, que ja té 30.
1: Ja no recordo qui és.
0: I Pedro Porro, que té 28-29.
1: El més veterà de la selecció ara no recordo qui era.
0: Crec que era David Raya.
1: Potser,
0: que em sembla que té 32. En qualsevol cas, si comencem a treure centre del camp, doncs en substitució arribarà Pedri. Tenim també a Marc Casado. Tenim a Marc Bernal.
1: No, però és que tu espera't perquè queden 4 anys. I si ha sortit això en menys de 4 anys abans de la Masia, el que pot sortir encara, eh?
0: Sí, sí, que pel mig tenim una Eurocopa.
1: Això és molt fort.
0: Recordes quin era el lema de la Eurocopa del 2012?
1: No el recordo.
0: No hay dos sin tres.
1: És veritat.
0: I clar, jo el que veig és que si tenir dues estrelles a la samarreta que representen els dos mundials està molt bé, però no les trobes una mica solitàries?
1: Encara no m'he acostumat a veure les dues.
0: Jo les he vist i és veritat que queda estrany, eh?
1: Sí, sí.
0: Fa falta una tercera estrella. I és molt realista pensar que podria caure la tercera estrella en el següent Mundial i guanyar dos Mundials consecutius i dues Eurocopes consecutives.
1: Seria... Jo crec que és molt, molt dur. O sigui, un Mundial no depèn només del rendiment de l'equip, depèn de moltes coses més. Una de les coses que més patíem ahir era per les condicions del lloc on jugaven i sobretot de l'aire, de la gespa, de tot el que envoltava geopolíticament el lloc on estaven. No sé si pots concentrar-te del tot sent futbolista en condicions adverses al que passa en el camp o quan ja t'hi fiques, però clar, la concentració també ha d'estar diferent. Pensava ara mateix en Borja Iglesias, que li preguntaven sobretot a ell què farien a la celebració del Mundial, bueno, o

0: simplement, igual que si quedes segona, has de passar perquè et posin la medalla, si li faria aquest... bueno, donar-li la mà a Trump, ell deia que és el que havia de fer, que havia de somriure i què passaria. Però és que poc s'està parlant de la situació que té als Estats Units, tots els equips que han jugat les seleccions, moltes d'elles són contràries a les idees que està promovent Trump ara mateix als Estats Units. I sobretot és que és habla hispana, o sigui, el que es va passar ahir a la final va ser totalment habla hispana. Sento que més que a la FIFA, que segurament si ha permès això, serà també gràcies a ella, Shakira ahir va donar un espectacle en el que hi havia diferències culturals, hi havia la paraula amor en molts llocs. Una Shakira que també jo crec que ens ha donat sort.
1: Una Shakira que és ja històrica en els mundials. Ha fet les cançons dels últims 5 mundials, potser. Bueno, ja és una icona, o sigui, quan siguin grans direm que trobem a faltar que un mundial no és un mundial sense Shakira.
0: Sí, sí, és que... I les imatges de clar, el nostre campió del món, Gerard Piqué, escoltant com cantava la cançó del mundial Shakira, i els seus fills cantava la cançó, però ell no la cantava.
1: Bé, quina situació més complexa, i no la canta precisament per culpa seva, he de dir, que gran part de la culpa és seva. En qualsevol cas, com tu bé dius, a nivell polític era una final de molt pes. Hi havia uns interessos molt grans perquè guanyés Argentina. Ha estat un mundial molt embrutat per motius polítics, i és també una alegria que no s'hagin pogut sortir amb la seva, tot i que hagin fet tant perquè guanyés Estats Units en el seu moment i després Argentina, dins dels interessos, doncs, de les polítiques de Donald Trump, dels interessos d'Infantino, també una gran part de l'estat d'Israel. No podem dir que no sigui així. O sigui, Israel ha fet una propaganda brutal cap a la selecció argentina. I bé, després de tot el que ha significat aquest inici, bueno, aquest 2025 i 2026, per les relacions entre Espanya i aquests tres països, que finalment, quan més han estat en contra nostra, a sobre un esdeveniment esportiu, també els si haguem guanyat, doncs és també un cop sobre la taula. I en part, una de les coses que em fa gràcia d'aquesta victòria del Mundial és que els aficionats del Real Madrid ara saben el que és com es viuen les coses com un culer. Perquè tu veus jugar... No sé si tu tens la mateixa sensació, Eva, però jo cada vegada que veig un partit sempre acabo veient un Barça contra algú altre. És a dir, si mires el Barça femení, és el mateix esquema de joc que el Barça masculí, és a dir, està fent possessions llargues a tres quarts del camp del rival i de tant en tant, doncs, fer un desmarcatge o fer un centre o fer una jugada que et permeti fer gol. O si no, doncs tenir aquesta posició llarga i intentar generar aquestes ocasions. Veus el Barça masculí? Funciona exactament igual. Veus la selecció espanyola? Funciona exactament igual. I a més d'això, doncs et trobes el fet de que t'intentin robar, el fet de que rebis cops i rebis patades per tot arreu, i no sigui groga, no sigui vermella. La primera entrada del McAllister és groga, no li treuen groga. Després passa una pilota que li guanya la mitja mà a l'esquena, l'agafa amb la mà i no és groga. Moltes més jugades que no treuen una groga ni per casualitat. Això és la Futbol Club Barcelona Experience. Aquest patiment, això és pur Barça. I fa gràcia que la resta del món, doncs, també tingui una mica de lliçó d'això, juntament amb la lliçó de el Madrid perd amb aura, però el Barça guanya deixant dubtes. És que és tal qual, és exactament la culer experience.
0: Bueno, també s'ha de dir que la, referent al que parlaves abans de, del joc del, del Barça tant femení com masculí, també és gràcies a que gairebé la majoria de la plantilla són de, del Barça o de la Masia, perquè sí. Tenim allà...
1: Com per exemple, Joan Garcia, que és de la Masia. jo hauria posat a Joan Garcia a jugar al Mundial. O almenys a David Raya. A mi m'agradava més David Raya que Unai Simón. Que Unai Simón s'ha fet un mundial.
0: Jo és que soc molt d'Unai Simón.
1: Sempre ens ha donat infarts jugant amb els peus.
0: En mare meva, cada cop que tiraven cap enrere, jo deia, però voleu que jugui amb els peus? Unai Simón, m'ho diu, en sèrio?
1: Sí, sí, sí.
0: Però és que a ell li agrada.
1: Sí, sí, i ha millorat molt, eh? A l'Eurocopa, A l'Eurocopa vam tenir uns quants ensurts, però aquí ha estat impossible. I a l'Eurocopa, clar, hi havia moltes sensacions de, respecte a jugar contra la selecció francesa. Hi havia molts dubtes i finalment s'ha demostrat que la selecció francesa són una banda importantíssima. O sigui, ja no és que la selecció francesa hagi millorat i estigui millor que estava a l'Eurocopa, és que la selecció espanyola li ha donat mil voltes. Mil voltes. És que l'altre dia va ser un bany tan brutal. I a més...
0: Vaig gaudir molt més aquell partit que el d'ahir.
1: Sí, sí, sí, moltíssim més. Moltíssim més perquè, bé, també van haver-hi dos... A la primera pausa d'hidratació hi havia tres targetes vermelles claríssimes, contra França. Això s'ha de dir. Més imparcial o menys, però és que era així.
0: És que tenen un joc una mica semblant a l'hora de voler jugar sense la pilota.
1: Sí.
0: França i Argentina.
1: I bé, aprofitant que parlem de pausa d'hidratació, nosaltres hem arribat a la nostra pausa d'hidratació. Això ha estat la primera part d'aquest Angle de Miramar. Continuarem després acabant de comentar el Mundial i comentant també doncs, la Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi de Bèlgica.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. El Mollet Music Week ha portat a la nostra ciutat 4 dies de concerts. El Parc de Calestrada, la 5a edició del festival, ha estat molt participada i el públic ha pogut gaudir dels concerts d'en Bauca, Nena de Conte, Dorian i Ginestar, els quals han omplert de música i ambient festiu la nostra ciutat. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha fet un balanç positiu i ha assegurat que el Mollet Music Week ja s'ha consolidat al calendari molletà. Segons ha destacat, el festival s'ha convertit en una cita molt esperada per la ciutadania.
1: Bé, molt contenta de com ha anat aquesta 5a edició del Mollet Music Week i contenta en diferents sentits, no? Com deia, és la 5a edició d'aquest festival i jo crec que hem aconseguit entre tots i totes que aquesta programació de cultura vinculada a gaudir, no?, d'un concert en directe, doncs està molt consolidada la nostra ciutat i jo crec que ningú ja s'imagina un estiu, un juliol a Mollet sense el Mollet Music Week.
0: En total han estat unes 8.000 persones que han gaudit del Mollet Music Week d'enguany. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat una campanya informativa per conscienciar la ciutadania sobre la importància de no alimentar els coloms a la via pública. La iniciativa recorda que aquesta pràctica afavoreix la proliferació descontrolada d'aquestes aus i pot comportar problemes de salubritat i convivència. Com a part de la campanya, el consistori ha penjat cartells informatius a les places on habitualment es concentra una major presència de coloms. La campanya recorda que l'ordenança de convivència ciutadana preveu sancions de fins a 750 euros per alimentar aquests animals. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 2:15 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.

0: Estem de tornada a l'angle de Miramar. Ja ens hem hidratat, ja hem fet aquesta pausa habitual que ens obliga a aturar els programes en directe. Nosaltres, la veritat és que aguantaríem l'hora sencera xerrant, però bé, obligacions, gajes de l'ofici, què hi farem? Bé, estàvem comentant, com ja sabeu, doncs, tot el que estàvem parlant del Mundial i de més. Jo crec que podríem començar a anar tancant el tema del Mundial. Tens algun altre meló que obrir?
1: Jo crec que és el moment, abans de parlar de motor, d'obrir el meló del que Ferran Torres ens ha ensenyat, la lliçó de Ferran Torres. Un Ferran Torres que sabem tots la situació que tenia a la seva posició en el camp. No estava tenint bons resultats i no tenia confiança. Un Ferran Torres que veiem com en el partit contra... recordo contra qui era el partit.
0: Aràbia Saudita.
1: Aràbia Saudita, que deia, por favor, que sea gol.
0: Sí.
1: Aquesta imatge que feia... És un Ferran, ha sigut sempre un futbolista que no s'ha amagat del que sent ni ha deixat... no s'ha posat mai una màscara perquè no vegim el que sentia, i en aquell moment va mostrar molt vulnerable quan el veiem dir, por favor, que sea gol, perquè ha estat molt criticat Ferran Torres, un futbolista que ja avisava de que, bueno, que és així, cadascú som diferents i estem acostumats a que els futbolistes no mostrin les seves emocions, però tenim la gran sort de que Ferran Torres ho ha fet i potser ha obert un precedent perquè puguin fer-ho més gent. Una cosa que sí que és habitual al futbol femení, però clar, la bretxa que hi ha salarial també la hi ha amb moltes coses més. I un Ferran Torres que ahir jo crec que va jubilar el seu psicòleg. És el primer que vaig pensar. Ens alegrem moltíssim perquè el gol sigui de Ferran Torres, tant nosaltres com els jugadors del 2010. Gairebé tots han enviat un missatge per xarxes socials que sabien que seria Ferran Torres i que estaven molt contents, sobretot el Guaje Villa, que ara porta Ferran Torres al seu número. Jo m'imagino sent Ferran Torres, que Villa em digui que tenia clar que seria el meu gol el que faria campiona del món a Espanya per segon cop, i no cabria en mi.
0: A més, dos jugadors que han portat una trajectòria molt similar, venint del València, passant al Barça. En el cas de Villa era diferent perquè ell és asturià, però el Ferran és de València.
1: És València.
0: No sé si és València capital o em sembla que és d'un poble.
1: És que just he vist abans de venir la imatge que ha posat amb la Copa del Món de petit, i darrere posa Ajuntament de Catarroja. Uh-huh. O Catarroja, no sé com es diu, que no sé si és el seu poble, però a mi em sona aquest poble perquè va ser un dels més afectats de la Dana.
0: Sí, per la Dana, Ferran també va ser un dels que més va ajudar a la Dana, o sigui, va ser dels que literalment va baixar el fang a ajudar la gent a posar a acostar a espatlla per netejar i per salvar vides i per aportar el màxim possible dins d'aquella tragèdia. I un jugador que ha passat pel València, del València va passar al Manchester City, va estar a punt d'arribar a una final de la Champions amb el Manchester City i després va tornar a Espanya, va tornar al Llevant, va venir al Barça. És de Folos. És de l'Horta Nord, vaja, del nord de València. I sí, l'Horta Nord precisament va ser la zona zero de la Dana. Xiva, perquè clar, ho coneixem molt bé, aquella zona, gràcies al kàrting. Xiva, Cheste, no és una zona inundable, és on es fan les inundacions. O sigui, hi ha molts barrancs, està el barranc del Pollo allà, la zona zero era allà, i tot va arrossegar cap a Manises, cap a tot el que és la Horta Nord de València, i allà va estar Ferran, que és un... té més ocupacions que la Barbie. Si t'ha de, ser voluntari, et és voluntari, i si t'ha de ser migcampista, et fa de migcampista, i si t'ha de ficar el gol de la final del Mundial per guanyar, doncs també hi és allà. Feien una broma a Twitter on deien que degut a la inflació ara 3 gols valen només un, perquè Espanya realment a la final va marcar 3 gols. El primer va ser de Nico Williams, va ser anul·lat per una suposada falta, que això és precisament el que ens feia por, aquesta mena de tracks amb armada, perquè no tenen un altre nom, més que a nivell futbolístic, i efectivament van anul·lar el gol de Nico Williams, després va entrar el de Ferran, després va caure un altre de Ferran, que també va estar anul·lat per un fora de lloc bastant justet, i bé, jo crec que ja podem tancar una mica el drama de la final. Enhorabona a Ferran per tot el que ha comentat l'Eva, i addicionalment per haver trobat aquesta manera de contraposar-se al mal temps. Recordo una entrevista que feia amb el Jordi Wild, que explicava, venia a explicar una mica
1: que ell havia estat en el fons, sí, i que no volia tornar d'ell.
0: I el seu procés mental de com mentalitzar-se de què pot aconseguir les coses, i mitjançant aquesta estratègia és capaç de tornar-se, doncs, en el que s'ha convertit, en el meme, entre cometes, que s'ha convertit, que és el tauró.
1: El tauró.
0: El tiburón. Estic molt content de que precisament el gol de la final el marqués el Ferran, i a més, jo crec que tothom sabia que era Ferran qui guanyaria.
1: Home, també et dic que, com deia Shakira... No és Shakira. Les mujeres som les de la intuïció, no és Shakira?
0: Era Shakira, sí.
1: Efectivament. I ara el que es portava a TikTok, sobretot, era el Ferran, de que les noies havien descobert a Ferran en el, sí, Mundial, i aquest meme que s'ha convertit en un càntic, que ahir, quan va marcar, el que més s'escoltava era Ferran. Ja no sabem ni per què és, però igual que Iniesta de mi vida, jo crec que es quedarà Ferran.
0: Sí. Ferran és una mica... s'ha parlat molt de que fallava molts gols, o que... moltes vegades s'han fet memes en relació a la seva falta d'efectivitat, potser, dins del terreny de joc. Jo crec que l'error més gran que ha comès Ferran Torres al llarg de tota la seva carrera esportiva i de tota la seva vida, fins i tot diria, és no portar el cabell llarg. Perquè tenint aquell pelazo que té, com s'ha tirat tota la vida rapat com si fos aquí un presoner.
1: Sí.
0: Ha estat molt necessari aquest cabell llarg. També un dels gols més importants del Mundial del 2010 ens ho va donar un que portava els cabells llargs. En aquell temps era Puyol. Iniesta, pel que sigui, no
1: era.
0: No era el dels cabells llargs.
1: Sí,
0: però...
1: per unir ja amb el motor, jo crec que Marc Márquez, que va... Jo sento... Estic en el mateix lloc on vaig parlar del nou Mundial de Marc Márquez, asseguda, perquè també va ser l'estudi petit perquè hi havia ple. Vaig parlar del que significava la victòria d'aquest Mundial, no tan sols a nivell esportiu ni de Marc Márquez només, sinó extrapolar a la situació del Marc i com a referent. Igual que Rafa Nadal segueix fent-lo amb el seu àmbit, jo crec que Ferran Torres és una persona que també ens deixa una lliçó i un estil de vida que es pot aplicar, i una alegria, com ens va donar Marc Márquez, és un discurs que vaig fer a totes les persones que estaven en un mal moment, i un Mundial, doncs, no t'arregla la vida, però et dona una alegria, et reuneix amb els que més estimes, poses la televisió a la 1, que ja no és que ja tenim tant Mundial de futbol tancat, perquè gairebé tots els partits de les fases prèvies van estar tancats. Doncs mira.
0: Sí, una alegria tremenda, i Jo crec que ja hi ha poques coses més a dir del Mundial. Jo només vull afegir una cosa abans de passar a la secció de l'Àlex, tot i que avui no està l'Àlex amb nosaltres, però hem de parlar una mica del Gran Premi de Bèlgica, de Fórmula 1 també. Mirarem una mica a Fórmula 2 i Fórmula 3, que van estar també molt, molt interessants. I el que sí que vull dir, i ja per tancar aquesta secció, és que no es diu soccer, no es diu soccer, es diu futbol.

0: Arribem a la secció de la Fórmula 1, arribem a la secció on ja no parlem més de soccer o de soccer o de futbol. Tu què penses, Eva? Es diu futbol.
1: Es diu futbol, òbviament.
0: Ok.
1: Però es diu futbol en català.
0: Exactament. I Gibraltar català, com deien alguns. Deien, hi havia una pancarta que deia les Malvines són valencianes i Gibraltar català, alguna cosa així. Bé, vam tenir Gran Premi de Bèlgica i Gran Premi del circuit d'Spa-Francorchamps. Últim Gran Premi d'Spa-Francorchamps. No, perdó. Penúltim Gran Premi d'Spa-Francorchamps abans de començar amb la nova dinàmica de la Fórmula 1, on Spa i Barcelona s'aniran alternant entre anys parells i imparells. I bé, aquest any es corre Spa, l'any vinent també, el 2028 es correrà a Barcelona, després tornarà Spa. Jo el que sí que demano és que no ens fotin la data d'Spa, perquè si aquí ja ho passem malament quan es corre el maig i quan es corre el juny, no em vull imaginar un Gran Premi de Catalunya en el mes de juliol. Estem passant molt malament aquesta onada de calor. Avui tenim la sort de que aquí s'ha nublat una mica per la tarda, però estem patint molt amb el calor. I bé, un calor del que no vam patir precisament a Bèlgica. A Bèlgica vam tenir unes condicions habituals per Spa, no va ploure, però sí que va haver-hi unes condicions meteorològiques una mica controversials, sobretot en quant a la temperatura. Començava el dia amb una temperatura molt baixa, tots dos dies, i després anava pujant. Això ens donava una informació una mica complexa d'interpretar de cara als equips que moltes vegades es miren la Fórmula 2 i Fórmula 3 de cara a veure com és la degradació, on es pot avançar, on no es pot avançar, una mica ho prenen de referència. En aquest cas es podien oblidar, perquè les carreres de Fórmula 3 i la de Fórmula 2 del diumenge totes van ser a una temperatura molt baixa. Va haver-hi molt, sobretot a la carrera de Fórmula 2, moltíssim graining, una barbaritat de graining. I bé, no era una referència real perquè representava el Gran Premi de Bèlgica. Començant pel dissabte, vam tenir una quali que podríem dir que va ser una de les pitjors de l'any, sincerament. Spa ha estat un dels circuits on més ha destacat aquest nou reglament de motors i no ha destacat precisament per res bo. No sé si has vist alguna volta de quali, Eva?
1: No els he pogut veure.
0: Doncs bé, jo ja ho vaig dir en el Gran Premi de Catalunya, o en el Gran Premi, bueno, ho he dit diverses vegades durant l'any. Està molt bé que els Fórmula 1 siguin híbrids, està molt bé que hi hagi una part d'elèctrica, està molt bé que hagin estat híbrids en els últims 12 anys, perquè recordem, bueno, en els últims, fins i tot, l'hibridació va començar el 2009 amb el KERS. Està molt bé que tinguin una part elèctrica, però el que no pot ser és que la part de motor de combustió no arribi als almenys 800 cavalls. Estem parlant d'uns cotxes que és que tenen menys potència que els Fórmula 2 quan es queden sense bateria. I quan es queden sense bateria? Doncs en totes i cada una de les voltes en les que volen anar ràpid. I això, doncs, dins d'una competició seriosa, no pot ser així. No pot ser així. És una opinió potser una mica radical, però no pot ser que tu vulguis ser l'èlit del motoresport i hagis d'estar ocultant la teva velocitat punta a les rectes, perquè és ridícula, perquè a partir de la meitat de la recta passes de 300 km per hora a 250. És que quan arribaven a la frenada de les Coms, arribaven a 250. Quan es corre les 24 hores d'Spa o corre qualsevol categoria de GT3 al circuit d'Spa, arriben a l'Ecoms a 270, 265, por ahí. Estem parlant de que la Fórmula 1 ha estat la categoria que més lent ha arribat a les frenades de tot el cap de setmana. Estem parlant de que la Porsche Supercup tenia més velocitat punta que la Fórmula 1. Això, senyors i senyores, és ridícul. i ojo, els Porsche Supercup tenen 510 cavalls, més o menys, o sigui, tenen encara menys potència que els Fórmula 1. Evidentment, és un cotxe que té molta menys resistència aerodinàmica, però el Porsche Supercup, com pot ser que el Porsche Supercup arribi a la frenada i freni abans que tu i arribi amb més velocitat punta que tu? O sigui, és un nivell exagerat de ridícul i inacceptable per la Fórmula 1, tal i com s'està venent avui dia. I bueno, un espectacle on ja el pilot ha deixat de ser el protagonista i tenim un software que controla tot i que no permet doncs destacar en aquelles coses doncs on abans doncs home, frenar més tard, arriscar-se a entrar més ràpid a la corba, arriscar provar a fer coses diferents, doncs ara ja les coses no van d'arriscar ser més ràpid, sinó d'arriscar en coses com la que ha fet Mercedes a Silverstone, que va començar, van trobar que eren mitja dècima de segon més ràpid, deixant anar l'accelerador a 100 metres de la línia de meta. En quin moment hem acceptat això? És que ni la Fórmula E. És que la Fórmula E sempre està accelerant. O sigui, la Fórmula E arriba un moment a la recta que no agafa més velocitat punta, tot i que tenen potència per fer més. Estan gestionant bateries, o que sempre comencen amb un 70% de l'energia necessària per completar la cursa. Però què és això? Això és Fórmula 1. Això es tracta de tenir potència i de tenir energia suficient. Sempre l'hem tingut. L'any passat teníem uns motors que no només ens permetien tenir velocitats punta altíssimes i no només ens permetien tenir una conducció normal, com ha estat tota la vida, sinó que, a més, permetien doncs, que els pilots no canviessin. O sigui, tenien 800 cavalls al motor de benzina i 160 cavalls del motor del motor elèctric. Quina diferència hi havia? Que tenien un motor al turbo que anava controlant les revolucions del turbo i extreia energia o li aportava quan ho necessitava, només a la turbina del turbo. Això permetia que el motor sigués molt més potent. Ara tenim un motor que l'únic que ha canviat realment ha estat treure-li aquest motor del turbo, el MGUH. Ha perdut potència, ha perdut eficiència i, a canvi, tenim més part elèctrica. Per tant, és un motor que és conceptualment pitjor, és un motor que està desactualitzat respecte als cotxes de carrer, perquè si volem que la Fórmula 1 sigui el suposat laboratori tècnic de l'automoció, es suposa que hem d'estar una mica més a l'avantguàrdia, doncs resulta que ara totes les marques de cotxes estan incorporant els turbos elèctrics, els MGUH, als seus cotxes de carrer. Porsche ho està fent en el 911 i li ha quedat un cotxe espectacular. Mercedes ho està fent, Audi ho està fent. I ara que tothom ho està implementant als cotxes de carrer, de sobte ho traiem i fent motors pitjors que donen carreres pitjors. A nivell de xassis dels Fórmula 1, aquests estan superbé. Donen més entreteniment que el que donaven abans, també perquè els cotxes de l'any anterior eren un absolut desastre. Però quina necessitat hi ha de fer uns motors tan dolents? I per què no simplement els hi afegim aquest motor elèctric al turbo, que ens permeti tenir més potència i menys dependència de l'energia? En definitiva, ens queda una Fórmula 1 descafeinada, amb qualificacions que ja no signifiquen res, i en carreres que, tret de les últimes, on ja, sí que hi ha hagut una mica de gestió de pneumàtics, ens queden carreres molt avorrides. A la carrera d'ahir, la pole va ser per Antonelli, la sortida va estar interessant perquè Leclerc es va arribar a col·locar en segona posició, Verstappen també va atacar i va aconseguir avançar Antonelli, però de seguida el van avançar perquè es va quedar sense energia, Russell va quedar fora de cursa la primera volta per una topada amb Hamilton, incident de cursa, jo per mi no s'hauria sancionat a ningú. La cursa va continuar amb normalitat. Quan van arribar a les parades van tenir una cosa molt lletja, i és que van començar a sortir Virtual Safety Cars fantasma, que no hi tenien cap justificació. O sigui, ni havia peces a la pista, ni havia un accident, ni havia passat realment res, i de sobte ens trobàvem en que hi havia cotxes de seguretat virtuals justament quan beneficiava algú que no havia aturat i això li suposava un avantatge per posar-se líder. D'aquesta manera van aconseguir que Leclerc sortís de la seva parada per davant d'Antonelli. Això que va propiciar? Doncs que Antonelli hagués d'avançar a pista a Charles Leclerc, donant doncs, una mica més d'interès a la cursa. Tampoc va ser gaire interessant perquè el va passar com un avió. No va durar opció a res. Això va ser tot l'interessant que va passar a la cursa, juntament amb un avançament de Colapinto, on un Haas es va quedar sense energia i Gasly, que també estava avançant, es va quedar també sense energia i va generar doncs, un avançament a l'estil d'aquell de Mika Häkkinen, Schumacher amb Ricardo Zonta pel mig i poca cosa més. Res més interessant dins d'aquest Gran Premi de Bèlgica. Una desgràcia el que li han fet a la Fórmula 1 i jo, de veritat, espero que tot això, tots aquests rumors que s'estan aixecant respecte que el 2030-31 es faran, es passarà a motors V8 atmosfèrics i tot el que s'està comentant sigui real i no siguin només especulacions per guanyar les eleccions de la FIA, cosa a la que Mohamed Ben Sulayem ens té una mica acostumats. Bé, deixant la Fórmula 1, que sempre ens està donant tan mal gust de boca habitualment, anem a parlar una mica de les categories minoritzades que acompanyen la Fórmula habitualment. En aquest cas hem tingut Porsche Supercup, hem tingut Fórmula 2 i Fórmula 3. A la Fórmula, començant per la Fórmula 3, comentar que vam tenir la primera victòria per un pilot japonès a la Fórmula 3 des de fa més de 10 anys. Vam tenir victòria per Jin Nakamura, pilot que, per cert, ve de la Fórmula 4 espanyola i de la Eurocup 3. Enhorabona per ell, de l'equip Hightech. Això el dissabte, i el diumenge vam tenir victòria per Ernesto Rivera. Primera victòria a l'F3 del pilot mexicà. Primera victòria amb el Campos. No ens esperàvem que guanyés Ernesto Rivera, però realment va fer una cursa espectacular. A la Fórmula 2 vam tenir un doblet d'invicte indiscutible dins d'aquest cap de setmana de Fórmula 2. El dissabte Joshua Duxen es va imposar a la victòria en aquest circuit d'Spa amb unes paraules que li deia el seu enginyer a la ràdio després d'haver guanyat. Deia, "Final we get a result we deserve." Finalment obtenim un resultat que ens mereixem. Han tingut una temporada molt complicada, sobretot en el cas de Durksen, on sempre han tingut topades, sempre han tingut problemes, que si ara uns pneumàtics que no funcionen bé, que si ara una punxada, que si ara una topada. Una llàstima aquesta temporada de Durksen. Jo realment penso que Durksen és un pilot que té moltes coses a dir i bé, el diumenge vam tenir victòria per Rafael Càmara amb una mica de polèmica per una topada amb Nicolás Solov. Nicolás Solov, que bé, s'està postulant molt bé cap al títol de la Fórmula 2. Amb aquesta victòria de Rafael Càmara, doncs potser s'allunya una mica més aquest títol, però realment està molt fort Solov i no seria res estrany doncs que tinguem un final de temporada molt interessant entre els dos. Gabriel Emini s'està esborrant una mica de la lluita pel Mundial, malauradament. Del Mundial, no, del campionat. Això no és un Mundial. I poca cosa més. A la Porsche Supercamp van tenir victòria per Flint Schuring. A la Copa Júnior, al Rookie Podium, no va entrar Andrea Bristot. I poca cosa més. Amb això acabem el repàs del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 a la ronda de la Fórmula 2 i Fórmula 3 de Bèlgica i de la Porsche Supercup. Acabem també el repàs del Mundial i acabem aquest programa de l'Angle de Miramar. Moltes gràcies per sentir-nos, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem les properes setmanes ja acomiadant aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Adéu.
2: La Terra no és plana. un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
6: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
7: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
8: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no s'explica des de la lluentor ni des del relat de l'èxit, sinó des del desgast, des del temps viscut, des del lloc on el rock deixa de ser una promesa i es converteix en una manera d'aguantar.

0: Aquí, en aquest programa, en aquest espai, escoltem discos que no busquen agradar, sinó dir alguna cosa quan ja no queda gaire res a dir. A Blanc en Negre ens interessa la música quan ja no és una exhibició, quan ja no serveix per impressionar ningú, sinó quan es converteix en una conversa llarga amb un mateix, quan el so ordena el cansament i posa paraules a tot allò que pesa.
1: Blanc en Negre parteix d'aquesta idea. La música parla del seu context, però sobretot parla del cos de qui la fa, de qui l'escolta. Parla de resistència, de persistència, de moments en què tocar no és un gest artístic, sinó una necessitat vital. Per això, aquí a Blanc en Negre, no busquem discos perfectes, busquem discos que sonin a vida real, a trajectòries llargues, a camins que continuen encara, que no hi hagi cap promesa.
0: Avui parlarem de rock fet lluny del centre, lluny de la comoditat, lluny de l'actualitat entesa com a tendència. Parlarem de discos que sonen a carretera, a nits llargues, a converses que no busquen conclusions, sinó companyia.
1: Avui posarem en diàleg un disc clàssic, gravat en l'exili, enmig del caos i de la pèrdua de control, i un disc contemporani que recupera aquella mateixa actitud, sense nostàlgia.

Exile on Main Street no és un disc que s'entengui només escoltant-lo. Demana context perquè neix de l'excés, de la saturació i fins i tot del cansament. És el retrat d'una banda que ho té tot a nivell extern, però que internament està dispersa i exhausta. No vol explicar-se bé perquè la vida que descriu tampoc està ordenada.

És un disc que mira enrere cap a la música d'arrels nord-americana, però no des de l'homenatge net. Blues, country, gospel, tot apareix barrejat, brut, viscut. Quan tot trontolla, tornes a l'arrel per supervivència.

0: i el comparem o el posem en diàleg amb Rumors and Innuendo, un disc contemporani que no vol competir amb el present, sinó sonar honest, fidel a una manera d'entendre el rock com a ofici, com a comunitat. Un disc de la Southern River Band.
1: Recordem l'essència de Blanc i Negre. No comparem estils, comparem mirades cansades però persistents. Mirades que saben que el rock no sempre avança, però que pot aguantar.

0: Doncs sí, a principis dels 70, i ja entrant en el context més històric i estat mental dels Rolling Stones, The Rolling Stones són una de les bandes més grans del món. L'exili fiscal els obliga a marxar d'Anglaterra i instal·lar-se al sud de França. Aquest desplaçament també és mental. Perden el centre i perden una mica el control.
1: El lloc on graven no és un estudi, és una casa caòtica, nits llargues, drogues, gent entrant i sortint. Keith Richards està al límit, Mick Jagger intenta sostenir una estructura que es desfà. Aquesta fragilitat queda gravada i es reflecteix en el so del disc.
0: Exile on Main Street neix d'aquest ordre, perdó, o d'aquest desordre, més ben dit, no? No és un dispensat, és un disviscut, dens, ple i sense oxigen.
1: Aquest disc no té centre. Les veus s'enfonsen dins de la mescla, els instruments se superposen, tot passa al mateix nivell, com una conversa llarga on ningú lidera del tot. No hi ha herois i hi ha comunitat.

En definitiva, és el so d'una banda que ja no vol demostrar res, només continuar tocant junta. I continuar també és resistir. I abans d'entrar cançó per cançó, és important recordar que aquestes peces no funcionen com a singles aïllats, sinó com a fragments d'un mateix estat mental. Cada cançó és una mena de variació del mateix cansament, de la mateixa necessitat de continuar endavant, encara que no hi hagi un horitzó clar. Escoltar-les així ajuda a entendre per què els tempos, les lletres i les textures no busquen comoditat, sinó veritat. Rocks Off no introdueix el disc, l'IROM. Tot sona accelerat, excessiu, fragmentari, com si la cançó ja estigués començada abans de que nosaltres arribem a escoltar-la. La lletra no explica una història lineal, sinó que acumula imatges, sexe, excitació, confusió, una sensació constant d'anar passat de voltes. No hi ha ordre perquè no n'hi ha en la vida que es descriu, i aquí el missatge no és narratiu, és mental i gairebé físic.

0: Així hem començat el nostre Blanc en Negre, l'episodi d'avui, en el que els The Rolling Stones són els nostres protagonistes clàssics. Després d'escoltar aquesta cançó, el que ens queda és una sensació molt clara de desbordament. La cançó no jutja, és la primera cançó d'aquest disc, el que estem analitzant. No jutja perquè aquest excés ni el moralitza, senzillament, simplement l'esposa. I això la fa una cançó molt honesta, perquè ens col·loca fins dins el cap d'algú que ja no sap com frenar. Musicalment, tot sembla que sembla a punt de trencar-se, però no cau. I aquesta tensió permanent és clau per entendre l'esperit del disc.
1: Sí, un disc del que continuarem explicant més cosetes. Rip This Joint, que és el tema que escoltarem tot seguit, agafa aquesta energia i la converteix en moviment pur, aquesta energia de la que parlava fa uns instants l'Àngel. És una cançó de carretera, de trajectes acumulats, de ciutats que passen potser massa ràpid. Quedar-se quiet aquí sembla perillós. La lletra és gairebé una llista, una enumeració sense pausa, com si l'única sortida possible fos continuar avançant, tirant endavant. No hi ha reflexió, simplement hi ha impuls.

Tumble Dice, Tumble Dice, canvia lleugerament el focus però no la mirada. Aquí el risc ja no és només físic, és emocional. Aquesta cançó parla de relacions inestables, de promeses que no s'acaben de complir i d'una manera de viure basada en l'absolut atzar. Abans d'escoltar-la, cal entendre-la com una metàfora vital molt clara. Els daus cauen, la sort decideix i tu acceptes les conseqüències, encara que sàpigues que pots arribar a perdre. Sí, i anem a continuar, perquè què ens diu també aquesta lletra de Tumble Dice? Potser, pensant-ho bé, és apostar sense garanties, no? No hi ha una voluntat de redempció, només d'acceptació, d'acceptar que potser no saps fer-ho d'una altra manera, però que igualment continues jugant. Aquesta honestedat sempre ha estat una de les grans fortaleses d'aquest disc, Exile on Main Street.

0: Si abans ens donava la sensació de córrer i d'anar de pressa, ara ens dona la sensació una mica de fer la canya, de tenir una petita pausa. Sweet Virginia obre un espai diferent dins del disc. No és una ruptura, és una pausa, musicalment baixa el ritme, però sobretot canvia la mirada. Aquí apareix la comunitat, la idea de compartir el pes, de no estar sol del tot. És una cançó que no promet solucions, però sí companyia. Aquí el disc en respira. Respira country, gospel, amb veus que semblen cantar-se les unes a les altres més que al públic. La lletra parla de caiguda, de tocar fons, però també de no viure sol. Compartir el cansament fa que sigui una mica més suportable.
1: I continuem amb l'anàlisi d'aquest Exile on Main Street, i ho fem amb el tema que tanca el disc. Shine a Light tanca el disc amb una pregària laica, no religiosa, sinó humana. Després de tot el caos i de tota la foscor, apareix la necessitat de cuidar, no de salvar, sinó d'acompanyar.

0: Shine a Light, una cançó que ens explicava que va de cuidar els altres, de no deixar-los caure, de no abandonar-los quan ja no són brillants. El disc no ofereix resolucions, però sí que aquest gest final de tendresa està present. I en un disc tan brut i tan dens, aquest gest és immens.
1: Sí, i com és costum en els nostres programes, doncs el que farem és explicar alguna curiositat. Alguna curiositat dels Rolling Stones, per exemple, una que ens porta el flamenc. Són grans fans del flamenc i van intentar sempre que un dels seus mites, que era en Camarón, pogués anar a alguna de les seves festes privades. No ho van aconseguir mai. No van aconseguir mai que hi anés. Aquesta és una de les...
0: Ens podíem haver convidat a nosaltres.
1: Sí, exacte. Nosaltres haguéssim anat encantadíssims, eh? Però bé, i després, les coses que també s'han parlat d'en Mick Jagger, de que sempre ha estat amb moltes noies conegudes, famoses, que si la Madonna, que si la Carla Bruni, no sé, Tina Turner, etc. El que sí és de destacar és que va tenir una ruptura amb la Marianne Faithfull, que el va deixar molt tocat amb ell. És a dir, al marge de les seves històries de faldilles, que això, bueno, no sé com se n'ha de dir ara, avui, al segle XXI, d'aquesta expressió història de faldilles, no sé ni si és políticament correcte dir-la, però és cert que la ruptura més que més va marcar Mick Jagger, almenys el que es diu i les informacions que ens tenen, va ser amb la Marianne Faithfull, no? Bé,
0: bueno, està clar que els Rollins són els Rollins, és la banda, no?
1: Sí, sí, de fet tenen un dels riffs de guitarra més senzills de la història i més típics, Satisfaction, no?
0: Sí,
1: i un dels logotips amb la llengua i els llavis més coneguts també de la història, possiblement, fins i tot jo m'atreviria a dir el millor logo d'un grup de rock, perquè clar, és extremadament conegut, no?
0: Sí, i la... De fet, la transició, el canvi, ens demostra que el rock d'arrel no desapareix. Canvia de context, però manté una actitud.
1: I manté una actitud.
0: I aquí anem cap allà al disc contemporani.
1: Exacte. Rumors and Innuendo, que és el disc que us presentem avui, no vol sonar modern. No vol sonar res més que fidel. Rock de carretera, d'ofici i de comunitat. No hi ha ironia, hi ha persistència.
0: I les cançons claus d'aquest disc que el posem com a contrapunt al nostre clàssic, sí. Abans d'entrar a la cançó...
1: Sí, potser seria bo introduir-los en un conjunt coherent, no? No hi ha pics dramàtics ni grans girs en aquest disc, eh? Tot funciona per persistència, per acumulació, i és un disc que no vol impactar, vol durar, i això també condiciona la manera de com l'escoltem. Second Best obre el disc amb una idea molt poc habitual en el rock, acceptar que no ets el primer, no com una derrota amarga, sinó com una realitat assumida, com una declaració intencional és molt clara, perquè situa el disc molt lluny de l'heroisme i molt a prop de la vida quotidiana. Abans d'escoltar-la, simplement us volíem dir això, perquè s'ha d'entendre que aquí no hi ha una competició, hi ha una continuïtat.

0: Second Best. Després d'escoltar-la queda la sensació, una sensació de maduresa tranquil·la. Acceptar no ser el millor, no com una renúncia, sinó com una manera de viure amb menys pressió. És un rock, sense èpica, però amb una dignitat molt clara.
1: Sí, de fet, The Southern River Band, que és el grup que us presentem avui com a contrapunt de Rolling Stones, són de Perth, dels suburbis de Perth, d'Austràlia. No és un grup excessivament conegut per aquí a les nostres contrades, sí, a Austràlia és conegut, i bé, és un grup del que avui us volíem presentar aquesta proposta, el disc del 2019, Rumor and Innuendo. Do You Miss Me, que és el tema que escoltarem tot seguit, introdueix un to més íntim, és una pregunta més directa, més incòmoda, com la que sovint sembla que no hagi de tenir una resposta, no? Abans d'escoltar-la, també hem de tenir en compte que cal entendre-la com una cançó sobre l'absència, però també sobre la necessitat de confirmar que has existit per algú.

0: Aquest tema ens deixa un regust molt humà. La por de no haver deixat en rastre, no com a mite, sinó com a persona. El rock aquí es despulla i es permet mostrar una fragilitat que sovint queda amagada darrere del volum.
1: Sí, i comentar-vos que des de Blanc en Negre simplement el que fem és una proposta de contrapunt, una proposta molt subjectiva del que són dos àlbums i quins són els contrapunts moderns en relació a aquell àlbum clàssic que presentem. Avui recordem que havíem parlat d'Exile on Main Street i nosaltres a nivell subjectiu i quan fem el programa resum on inclourem altres alternatives en aquest disc de Rolling Stones també hi ficarem altres artistes, però avui era el torn de The Southern River Band.
0: Sí, de fet són opinions, no?
1: És la nostra
0: opinió, és el nostre blanc en negre. Evidentment estem oberts a suggeriments i recordem una miqueta doncs, que tenim el nostre Instagram, no? El nostre,
1: exacte, que és podcast.girona i allà ens podem enviar suggeriments.
0: I també tenim un correu electrònic per si algú ens vol enviar algun d'allò, espaipodcast@gmail.com.
1: Molt bé. I res, simplement això, reiterar-vos aquesta circumstància que sempre volem deixar palesa perquè simplement el que fem nosaltres és establir una opinió i totes les opinions en aquest sentit sí que són vàlides. Gràcies.

0: avui el nostre programa, el nostre blanc negre, respira clàssic, tant el contemporani com el clàssic, pròpiament dit. No, no fugir de, no fugir del moment baix, no dissimular-lo, és el que ens ve a transmetre una miqueta aquesta cançó. Acceptar la caiguda com a part del camí. Aquesta cançó no ofereix solucions, però sí reconeixement, i això també és en resistir.
1: Sí, When It Falls Apart, que és el que hem escoltat, és el moment més fosc del disc. Parla del punt en què tot s'ensorra i no queda res que aguanti. Where She Wants recupera una mirada narrativa. Parla de relacions viscudes i la lletra no jutja. Descriu-ho.

0: Possiblement aquesta sigui la cançó, el tema que amb més paràmetres aglutini dels Rolling Stones. Sí. No? És una cançó que pretén no fugir del moment baix i la sensació també d'estar ocupant un lloc que no és el teu. Però per quedar-t'hi igualment. És una mirada molt adulta sobre també que parla de relacions i lluny, molt lluny dels tòpics romàntics.
1: Sí, i recordem això, que estem escoltant el disc Rumour and Innuendo, un disc de 2019 de la banda australiana The Southern River Band.

0: Cinderella, Cinderella, tanca el disc amb ironia seca. Revisa els mites romàntics sense cinisme i amb distància. Una cançó que recorda la música dels 80, amb molta energia, molta força i amb aquest so tan contundent.
1: Acceptar la realitat tal com és no implica rendir-se, implica deixar de mentir. És un final coherent, honest i molt fidel a l'esperit del disc.
0: I amb això hem tingut les connexions d'avui en dia, d'avui al nostre programa, de Rolling Stones i de Southern River Band. Dues èpoques, una mateixa actitud i el rock com a manera d'aguantar.

0: Si hem d'intentar quedar-nos amb una idea d'Exile o Main Street, potser no és la d'un gran disc, sinó la d'un disc necessari. Necessari per una banda que ja no podia continuar fent veure que tot estava sota control. Necessari perquè els Rolling Stones van acceptar, potser per primer cop, que el caos també podia ser un lloc des d'on crear. Aquest disc no busca claretat, no busca ordre, no busca agradar. Sona brut perquè la vida que retracta és bruta. Sona dens perquè el moment vital és dens i en lloc d'amagar-ho, ho exposa. Blues, country, gospel, rock and roll, tot hi conviu sense jerarquies, com conviuen les persones en una casa plena, cansades però encara juntes. Exile on Main Street no parla d'èxit, parla de resistir. No parla de futur, parla de continuïtat, de tocar quan ja no hi ha promesa, quan només queda l'ofici, el cos i la necessitat de no deixar caure els altres. I potser per això segueixen tan viu, perquè no explica un moment gloriós, explica un moment real.
1: Rumor and Innuendo dels The Southern River Band no és un disc que vulgui competir amb res. No vol demostrar que el rock encara pot ser rellevant, ni que pot sonar modern, ni que es pot reinventar. El que vol és molt més modest i alhora molt més difícil sonar honest. The Southern River Band no miren el passat amb nostàlgia, el miren amb naturalitat. Fan servir el llenguatge de rock d'arrel perquè és el que coneixen, perquè és el que els permet explicar-se sense màscares. Aquí no hi ha èpica, hi ha ofici, no hi ha promeses, hi ha continuïtat. És un disc que parla d'acceptar límits, de viure amb el que tens, de no ser el primer i de no ser el centre, però de seguir estant-hi. De tocar perquè és l'única manera que coneixes de donar sentit al temps que passa. I en aquesta acceptació hi ha una força molt concreta, la de no rendir-se sense fer soroll. Rumor and Innuendo no crida, aguanta. I en aquest aguantar connecta directament amb aquell exili emocional que ja cantaven els Stones dècades enrere.
0: I bé, el temps ens esgota, arribem al punt i final. La música no sempre avança.
1: Però a vegades resisteix.
0: I això també és viure.
1: Això ha estat Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 21 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Ara, Mollet Esquerra, EUiA, presenta al ple de Mollet una moció per impulsar la climatització dels centres educatius de la ciutat. S'adreça a la Generalitat i també al govern local. I el Consell de Ministres aprovarà avui una nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. La principal novetat és que es prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants. I unes 8.000 persones han gaudit del Mollet Music Week durant els 4 dies de concerts. L'edició d'enguany ha estat tranquil·la i no hi ha hagut cap incident. I de dijous a diumenge té lloc la Festa Major de Gallecs. En destaca la nit de DJs que tindrà lloc divendres. Com és habitual, el divendres i el dissabte hi haurà servei de bus gratuït des de Can Borrell. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Mollet ha celebrat aquest dilluns la darrera sessió ordinària abans de les vacances d'estiu. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha hagut una moció presentada pel grup municipal d'Ara Mollet, Esquerra Unida i Alternativa per impulsar la climatització dels centres educatius de la ciutat. La proposta, a partir del fet que cada any les temperatures són més elevades i que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents, amb jornades en què se superen els 30 graus. Segons el grup proposant, aquesta realitat ha fet necessari actuar amb urgència per garantir unes condicions adequades als espais educatius. Des d'Esquerra han recordat que durant el seu govern la Generalitat de Catalunya ja va iniciar actuacions de climatització en equipaments públics durant el període de l'any 2022-2023. Per això han considerat que cal donar continuïtat a aquesta línia de treball i estendre-la als centres educatius de la ciutat. A la seva intervenció, Sergi Suárez ha assegurat que aquesta mesura es tracta d'una qüestió de salut per l'alumnat i pel personal docent.
2: Presentem aquesta moció perquè no és només un tema educatiu, de fet no ho és simplement una qüestió de salut, perquè els informes, l'últim de fa un mes, ja deia no, que afecta greument el desenvolupament d'una classe normal, doncs aquestes temperatures que es pateixen, no? I també doncs el desenvolupament normal del dia, i que també té efectes psicològics sobre treballadors i també sobre els alumnes.
1: La moció ha reclamat que el Pla Mollet Educa incorpori el desenvolupament d'un programa de climatització als centres escolars en coordinació amb el Departament d'Educació de la Generalitat i els equips directius de cada escola i institut. El text també ha apostat perquè les actuacions prioritzin criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat sempre que sigui possible, amb l'objectiu de combinar el confort tèrmic amb un model energètic més eficient. A més, la proposta ha plantejat que mentre hi hagi centres que encara no disposin de sistemes de climatització, s'estudiï la possibilitat d'adaptar l'horari lectiu durant els períodes de més calor. Durant el debat, Junts per Catalunya ha estat el primer grup a intervenir. La seva portaveu, Carme Olària, ha refermat el compromís del partit amb l'adequació dels centres escolars i ha destacat la importància de millorar l'aïllament dels edificis per garantir el confort tèrmic tant a l'hivern com a l'estiu. Malgrat anunciar el vot favorable, Olari ha lamentat que aquestes actuacions arribin tard.
3: Incorporar aquests sistemes de climatització que siguin eficients és realment el que ens pertoca. Ara bé, estem presentant una moció que demanarem a la Generalitat, si és que surt aprovada, que tot això es pugui dur a terme a través d'un pla que actuarem aquí a Mollet. Jo crec que possiblement ja anem tard, ja ho hauríem d'haver-ho fet, i que, si més no, votarem a favor, tot i que esperem que estiguin molt atents perquè això realment es pugui dur a terme.
1: Des del Partit Popular, Susana Calvo ha coincidit que l'increment de les temperatures és una realitat que s'agreuja any rere any. Tot i valorar positivament la moció, ha mostrat discrepàncies amb la proposta d'estudiar un canvi dels horaris lectius, ja que considera que l'objectiu ha de ser disposar d'uns edificis plenament preparats per suportar la calor.
4: També tenim alguns dubtes respecte a la proposta de modificar els horaris lectius com a resposta a aquesta situació, ja que aquesta únicament hauria de ser una mesura molt excepcional. L'objectiu ha de ser que els edificis estiguin preparats perquè l'activitat escolar es pugui desenvolupar amb normalitat i no haver d'adaptar el calendari o els horaris perquè les instal·lacions no ofereixen unes condicions adequades.
1: Per la seva banda, Mollet en Comú Podem també ha expressat el seu suport a la iniciativa. La seva portaveu, Marina Escribano, ha assegurat que la manca de climatització és una preocupació compartida i ha advertit que aquesta situació genera desigualtats.
5: Sabem que, a més, les temperatures, les altes temperatures, la calor, generen més desigualtat i que hi ha qui no es pot posar l'aire condicionat perquè no el podrà pagar a final de mes. I, per tant, aquesta pobresa energètica que parlàvem a l'hivern quan feia fred, ara ens la trobem també a l'estiu. I, per tant, hem d'actuar i hem de tenir aquesta visió també de la desigualtat social profunda, de la vulnerabilitat dels col·lectius més perjudicats i en situacions de pobresa i extrema pobresa.
1: En nom del govern municipal, la regidora d'Educació, Laura Jara, ha posat en valor el pla Mollet Educa, que ha definit com un projecte integral destinat a millorar tots els centres educatius de la ciutat. Segons ha explicat, el pla contempla actuacions diverses que van més enllà de la climatització.
6: Compartim, això té un impacte directe en el que seria el rendiment acadèmic de l'alumnat, així com en les condicions de treball dels professionals dels centres educatius. I és precisament per aquest objectiu compartit de millorar el confort tèrmic dels nostres centres educatius que ja vam començar a treballar en aquest pla Mollet Educa. Un pla que, com he dit, és estratègic i ambiciós i va molt més enllà d'actuacions puntuals de millora de les escoles.
1: Jara ha anunciat que aquest any es destinaran 1,2 milions d'euros a millores centrades principalment en la renovació de finestres i l'increment de l'eficiència energètica. Finalment, tots els grups municipals han donat suport a la iniciativa i la moció ha quedat aprovada per unanimitat. D'aquesta manera, el ple ha refermat el compromís de continuar avançant en l'adaptació dels centres educatius de Mollet davant els efectes de l'augment de les temperatures.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: I el Consell de Ministres aprovarà avui dimarts el projecte de la nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. Després del vistiplau del govern, el text iniciarà la tramitació parlamentària al Congrés, on haurà d'obtenir el suport necessari per entrar en vigor. La principal novetat és l'ampliació dels espais lliures de fum. Si la llei prospera, quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i durant els espectacles o concerts a l'aire lliure. També s'establirà un perímetre de 15 metres sense fum al voltant dels centres sanitaris, educatius i altres edificis públics. La reforma també equipara els cigarrets electrònics, les bosses de nicotina i altres dispositius del tabac convencional, de manera que estaran subjectes a les mateixes restriccions de consum, venda i publicitat. A més, es prohibirà explícitament el consum d'aquests productes als menors d'edat i s'enduriran les sancions pels infractors. Segons el Ministeri de Sanitat, l'objectiu és reduir el consum de tabac i frenar l'augment dels vapejadors entre els joves. Tot i que el tabaquisme ha disminuït en les últimes dècades, encara afecta el 25% de la població. El govern defensa que la reforma contribuirà a protegir la salut pública i evitar la normalització dels productes amb nicotina entre els adolescents.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Luis Mi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la Rovirosa del carrer Berenguer III, número 66.

0: El Mollet Music Week ha portat a la nostra ciutat 4 dies de concerts al Parc de Cal Estrada. La 5a edició del festival ha estat molt participada i el públic ha pogut gaudir dels concerts d'en Bauca, Nena de Conté, Dorian i Ginestar, els quals han omplert de música i ambient festiu a la nostra ciutat. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha fet un balanç positiu i ha assegurat que el Mollet Music Week ja s'ha consolidat al calendari molletà. Segons ha destacat, el festival s'ha convertit en una cita molt esperada per la ciutadania.
1: Bé, molt contenta de com ha anat aquesta 5a edició del Mollet Music Week i contenta en diferents sentits, no? Com deia, és la 5a edició d'aquest festival i jo crec que hem aconseguit entre tots i totes que aquesta programació de cultura vinculada sobretot a gaudir, no?, d'un concert en directe, doncs està molt consolidada la nostra ciutat i jo crec que ningú ja s'imagina un estiu, un juliol a Mollet sense el Mollet Music Week.
0: En total, hi han estat unes 8.000 persones les que han gaudit del Mollet Music Week d'enguany. Mireia Dionisio ha destacat que, tot i l'elevada assistència de públic, l'edició d'enguany ha estat tranquil·la i no hi ha hagut cap incident.
1: Posar en valor, doncs, que va ser una edició molt tranquil·la, amb un públic doncs molt col·laboratiu, sense cap tipus de problema, sense cap tipus d'incident, i això jo crec que també ens ha d'honorar, no?, i ens ha de posar, ens ha de donar orgull d'aconseguir aquesta fita, que a vegades no és fàcil quan hi ha l'acumulació de tantíssimes persones.
0: L'alcaldessa també ha volgut agrair la feina de totes les persones, entitats i professionals que han fet possible l'organització del festival. En aquest sentit, ha destacat la implicació de la Cultural, que un any més s'ha encarregat de gestionar la barra del recinte, una tasca que ha desenvolupat novament amb èxit.

0: I del 23 al 26 de juliol, Gallecs celebra la seva festa major. L'organització és a càrrec de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. La seva presidenta, Ivana Morera, s'ha mostrat contenta i amb força de poder fer un any més tot el gruix d'activitats.
1: Bé, doncs encarem aquest any de festa major, doncs com sempre, amb ganes, amb il·lusió i bueno, i amb força per tirar endavant doncs, totes aquestes activitats i tot el que hi ha programat durant aquests dies.
0: El dijous la festa començarà amb el tradicional concurs de truites amb ous de gallines en llibertat i el quinto de FM. El divendres, com a novetat, s'enfoca tota la nit de DJs. Des de les 8 de la vespre fins a les 5 del matí hi haurà sessions de 3 DJs. Els primers dos locals, DJ One i DJ Mojo. I la nit la clourà el famós DJ que triomfa a les xarxes, el DJ Bacardit.
1: Aquest any també hem apostat per un altre format. Hem apostat per nit de DJs perquè ja portàvem algun any que volíem contractar el DJ Bacardí. No era possible i aquest any doncs, hem tingut la sort de poder-lo contractar. I sí, correcte, tindrem dos DJs abans, també locals, i llavors d'un a cinc doncs, el DJ Bacardí. No? Que, com comentes, és famós entre les redes socials i crec que pot estar molt bé, no?, el divendres per la nit.
0: Les activitats de la Festa Major de Gallecs s'allargaran dissabte amb la missa de Festa Major i a la tarda amb activitats familiars com la xocolatada. Ja al vespre tindrà lloc el sopar de germanor. Enguany s'havia preparat un menú tancat, però la reserva d'entrades no ha tingut èxit i finalment no el podran tirar endavant. Tot i això, el sopar es farà amb els entrepans de la barra o la carmanyola que portin els assistents, del qual ha dit Ivana Morera.
1: Sincerament i malauradament no ha tingut l'èxit que ens esperava. Jo haig de ser sincera i hi ha molt poca gent inscrita, bueno, perquè havíem de fer reserva, perquè això porta una feina, hem d'encarregar, i llavors no hi ha gaire reserves i no sé si realment, fins demà que tanquem existències, reserves, no sé si realment arribarem a poder, amb la quantitat de gent per poder-lo realitzar. Però bueno, igualment el sopar de germanor tira endavant, amb el sentit de que hi haurà servei de barra, hi haurà pizzas, hi haurà bocates de botifarra, de truita, hi haurà un servei de barra bastant complet. Igualment la gent pot portar el seu sopar de carmanyola i gaudir de l'entorn.
0: El sopar anirà acompanyat amb un monòleg de Neus Motos i ball amb orquestra. Val a dir que divendres i dissabte l'Ajuntament habilitarà un servei de bus per apropar-se a la Festa Major de Gallecs amb una única parada a la plaça de Can Borrell, Ivana Morera.
1: Ja l'hem sol·licitat a l'Ajuntament per facilitar l'accés al parc i sí, la veritat que sí que hi haurà bus gratuït amb una única parada que serà a la plaça de Can Borrell i a l'horari doncs, ja l'anirem posant per ells, però començarà a les 8, a les 8 del vespre, a parada única, com ja he dit, a Can Borrell, i ja fins a les 6 del matí, perquè la gent quan acabi el Bacardí pugui marxar tranquil·lament a casa, sobretot la gent jove.
0: Diumenge a les 12 tindrà lloc la Diada Castellera i a les 8 sons de taverna en concert. Enguany, el cartell anunciador de la Festa Major és un dibuix d'un porc senglar.

I l'Ajuntament de Mollet ha iniciat una campanya informativa per conscienciar la ciutadania sobre la importància de no alimentar els coloms a la via pública. La iniciativa recorda que aquesta pràctica afavoreix la proliferació descontrolada d'aquestes aus i pot comportar problemes de salubritat i convivència. Com a part de la campanya, el consistori ha penjat cartells informatius a les places on habitualment es concentra una major presència de coloms. Segons informa el consistori, les restes de menjar faciliten l'augment de la població de coloms i també s'adverteix que alimentar-los pot afavorir l'aparició de rates i que els coloms perdin el seu instint natural i la por als humans. La campanya també recorda que l'ordenança de convivència ciutadana preveu sancions de fins a 750 euros per alimentar aquests animals. L'Ajuntament demana col·laboració de la ciutadania evitant deixar restes de menjar a l'espai públic i fent un ús correcte de les papereres. Sota el lema "Una ciutat neta, responsabilitat de tothom", el consistori fa una crida a mantenir Mollet més neta i saludable. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Ara, Mollet Esquerra, EUiA, presenta en el ple una moció per impulsar la climatització dels centres educatius de la ciutat. I el Consell de Ministres aprovarà avui una nova

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia al seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i, a la vegada, això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar

0: per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havien engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tagwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar a Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tagwalder, i per acabar-ho de dugar es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar, i en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel divendres dia 24... tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 de la tarda i els dissabtes a 1:00 del migdia.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a 6:00 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a 10:00 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts ens acompanya aquí a l'estudi en Sergi Suárez de la Mollet Esquerra, EUIA, qui saludem. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Sergi, com va anar el darrer ple, diguéssim, d'aquest període, d'aquesta temporada, no?, abans d'agafar aquestes vacances d'estiu?
1: Bé, no, va anar bé. Va ser curt, però es van debatre temes que considerem importants. Per una banda, dels temes que portava el govern, diguéssim, vam aprovar el nou conveni, no?, pels propers 2 anys del bus. Va donar per parlar d'un tema que és prou important, que en parlem molt, perquè creiem, doncs, que el servei no és el millor possible, no? Avui mateix, venent cap aquí, doncs, m'he pujat al bus urbà i hi havia dos solapats. Per tant, és una dinàmica que fa molts anys que està. El regidor va dir, no tenim coneixement, així li vaig transmetre, que al setembre en principi canviaran els horaris. És la gran reivindicació, perquè creiem que amb el canvi dels horaris, bàsicament uns horaris que es puguin complir, perquè els actuals és impossible, pels minuts que tenen i les parades que hi ha per donar la volta. Per tant, sembla ser, no?, que es van donant passos. Nosaltres ens vam abstenir, primer perquè no vam poder comparar el conveni del 15, no?, que era el que va caducar, i el 9, no?, perquè en l'expedient no hi era. Veiem alguns canvis, doncs, que no són bons, no ens semblen positius, com per exemple, fins ara, doncs, a Galès havia de fer un informe mensual, no?, sobre les incidències sobre el servei. Ara el conveni diu que és cada semestre, per tant, cada 6 mesos, per tant, creiem que aquí, doncs, bé, hi ha un retrocés. També tampoc ens queda clar el que es considera retard o no, perquè el bus sigui puntual, caldrà que hi hagi com a màxim 7 minuts, no?, de, diguéssim, si ha de venir ahir 15 i ve ahir 21, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja es considera puntual, malgrat que, no?, doncs, 15 minuts, doncs, és el que s'estipula, no?, com a entre parada i parada. Per tant, bueno, és una qüestió tècnica, no?, que a partir de 15 minuts es considerarà greu, però no té sentit, perquè en 7 minuts, no?, ja hauria de ser suficient. Però en tot cas, va ser un tema en el qual vam voler parlar, perquè portem molts anys parlant del mateix i no veiem canvis. I d'altra banda, doncs, també destacar la moció que vam presentar, que creiem que és força important i que ens alegrem que fos aprovada per unanimitat, sobre la climatització a les escoles públiques, no? Aquí instàvem a l'Ajuntament i també al Departament d'Educació a fer una calendarització i una planificació de les necessitats que tenen les escoles per els propers mesos, anys, doncs, començar a climatitzar-les, naturalitzar-les, etc., perquè actualment, doncs, la majoria, per no dir totes les escoles públiques de Mollet, no estan climatitzades i hem superat els 30 graus en la majoria d'elles des del finals de maig, per tant, gairebé un mes de curs escolar amb unes temperatures molt altes, que no només pateixen els alumnes, sinó que també cal destacar, doncs, que pateixen els professors, i que al cap i a la fi són treballadors que no han de patir aquest ambient insuportable, no? I ho vam poder, jo ho vaig dir aquí, doncs, amb la visita que vam fer a l'escola Joan Salvat Papaseit a principis de juliol, ho vam poder veure en persona, no?, com les temperatures eren molt altes. Ens n'alegrem, ara queda la cosa important, no?, i és que no quedi només en un paper mullat, com moltes mocions, i que es faci, no? I el que hem demanat a la regidora d'Educació i al govern, vaja, és que ens informi, no?, i que ens faci un seguiment d'aquests resultats, no?, i per tant, perquè creiem que és força important, sobretot cap a la ciutadania, no?, vam voler recalcar, nosaltres vam posar damunt la taula un tema que ha preocupat molt a moltes famílies aquestes últimes setmanes d'estiu, no? I per tant, hi ha altres ajuntaments que fa anys, doncs, ho han climatitzat elles mateixes. Vaig posar l'exemple del Prat, vaig posar l'exemple de Sabadell, vaig posar l'exemple de Palau-solità, que és un poble d'aquí al costat, molt petit, molt més petit que Mollet, i que ells mateixos, amb els seus recursos, doncs, han climatitzat algunes escoles. Per tant, bé, falta el més difícil. Com sempre dic, som escèptics, però esperem que en una qüestió tan important i que bàsicament afecta la salut, doncs ens hi posem les piles, perquè aquí queda molta feina per fer.
0: Doncs queda dit i fet aquest resum també del ple celebrat ahir. Ara agost descans i ja ens hi retrobarem fins a finals de setembre amb el següent ple. Després també m'agradaria parlar d'aquest estudi que ha dit l'Ajuntament que faran per estudiar la municipalització de l'aigua, què n'opinen al respecte, que imagino que també això doncs era, entre cometes, no, doncs una promesa, no, que es va fer després, crec que va ser el ple de novembre, doncs que es portés una moció al respecte.
1: Sí, jo crec que aquí, amb tots els respectes, crec que s'ha intentat generar confusió a la ciutadania. I ho intentaré explicar. A finals de l'any passat, si recordem, es va aprovar el nou contracte d'aigua, no? Que encara no està en vigor perquè la licitació encara no ha acabat, perquè es van presentar diverses empreses, i van passar de concessió administrativa a un contracte de serveis per als propers 4 anys més un prorrogable, no? És a dir, la licitació ja està feta i, per tant, els propers 4-5 anys l'aigua pública, l'aigua a Mollet segur que no és pública, perquè hem fet una licitació i aquesta no la contempla. Jo creiem que això respon més a un titular, s'ha intentat generar un titular de que Mollet camina cap a l'aigua pública, ens sembla bé, perquè és una reivindicació que sempre hem tingut com ara Mollet Esquerra. De fet, vam dir en aquell ple, no? De fet, ho vaig defensar jo en el ple, que havíem perdut, creiem que havíem perdut una oportunitat ja l'any passat de començar amb aquesta municipalització, perquè sabem que és un procés llarg, costós, però fins al 2030-2031 no el veuríem, en cas, no?, de que la voluntat sigui la municipalització. Per tant, creiem que aquí s'ha intentat generar aquest titular, que no és cert del tot, no?, perquè que es faci aquest estudi no vol dir que s'implementi la municipalització, simplement el que es farà són les vies, les millors vies o les vies possibles jurídicament per tal de fer-ho. Però hem de dir a la ciutadania, i crec que s'hauria de ser honest al dir-ho, que fins al 2030-2031, com a mínim, quan acabi el contracte, no?, que vam aprovar, que està en licitació, que encara no ha entrat en vigor, quan s'acabi aquest, ja en parlarem. Nosaltres podem assegurar, i ho podem dir perquè ho hem dit sempre, no?, que si tenim la responsabilitat de liderar l'Ajuntament, una de les nostres prioritats serà la remunicipalització del servei d'aigua, perquè està demostrat que no només és més barat cap a la ciutadania, sinó que el més important, funciona millor. Aquells municipis que tenen l'aigua pública és molt més transparent i és molt més fàcil de detectar on hi ha les fuites per poder-les arreglar. I creiem que ha de ser la fórmula a partir d'una empresa pública o a partir d'una empresa amb diversos ajuntaments que s'hi vulguin afegir. Hi ha fórmules jurídiques diverses i, a més, hi ha una entitat com l'Associació per l'Aigua Pública que porta molts anys assessorant a molts ajuntaments per fer-ho possible. Per tant, fins que no ho veiem, no ho creurem. La propera legislatura serà clau en aquest aspecte, però el que hem d'explicar és que, almenys en aquesta, no veurem l'aigua pública, perquè és que encara no ha entrat en vigor el contracte que estipula 4 més 1 de pròrroga i no serà amb l'aigua pública, perquè si veiem les empreses que s'hi han presentat, la favorita, per dir-ho així, per tornar a tenir el servei d'aigua a la ciutat és l'actual, és Agbar. Per tant, veurem, perquè ja portem molts mesos amb aquest aspecte, ho hem preguntat diverses vegades i, bueno, és un contracte, per no dir el més gran que té l'Ajuntament, per tant, té molts processos, moltes garanties, com és normal, però creiem que en aquest aspecte doncs s'hauria d'explicar a la ciutadania que almenys en els propers 5 anys no veurem l'aigua pública a Mollet.
0: I després m'agradaria que fessis valoració del Mollet Music Week. No sé si has pogut anar a la gran majoria dels concerts. Què t'ha semblat tot plegat?
1: Sí, bé, veïn a tots. Una mica el de sempre, no? Sempre que hi hagi oferta cultural a la ciutat, doncs ens sembla positiu. Sempre hem dit que nosaltres ho faríem diferent, tant en format com en dates, no? Creiem que aquí doncs es limita molt l'assistència que pot tenir un lloc com Calestrada, que és un lloc molt gran. I certament, depèn del concert, doncs es veia mig buit, malgrat que s'ha dit que gairebé 8.000 persones, no?, han assistit al Mollet Music Week. Creiem que seria possible que hi assistissin moltes més, no?, si canviem coses. La valoració que fem doncs és positiva, en el sentit de que la barra ha anat bé, a les entitats doncs, hi han pogut participar, per tant, estem contents. La gent que ha volgut doncs ha pogut participar, els grups eren de primer nivell, per tant, res a dir en aquest aspecte, no? Per tant, bé, esperant-la de l'any que ve, però en tot cas, també, com dèiem, l'aigua dels nostres compromisos és mantenir aquest espai de música, perquè creiem que és bo, que és positiu, sempre ho hem defensat i ho defensarem, però segurament hem de replantejar el format perquè assisteixi més gent, no? Perquè certament doncs, crec que any rere any no, caiem curs amb limitació d'horari, d'entre setmana, mes de juliol o un mes de festa major, bé, hi ha aspectes que es poden millorar.
0: I després teníem l'estadística dels naixements aquí a la nostra ciutat. L'any 2025 hi ha hagut un repunt d'un 16%, han nascut 330 nens i nenes, que són 46 més respecte a l'any 2024. A Catalunya el repunt ha estat del 0,8%, per tant, doncs, Mollet puja aquesta estadística a l'alça.
1: Sí, és una dada positiva i que no s'esperava, no? A mi em va sorprendre especialment quan vaig, ahir mateix vaig poder llegir aquesta notícia i deia doncs, això, que 330 naixements portaven molts anys amb un creixement vegetatiu negatiu, de fet encara ho és. És una bona notícia que veiem aquestes dades, però haurem de veure si és conjuntural, no? És a dir, que ha estat l'any 2025 per X motiu, o si és la tònica dels propers anys. Nosaltres ens temem, no, que serà un tema més conjuntural. Malauradament, malgrat que és necessari doncs, que hi hagi molts més naixements, no, la situació, la vida, doncs, no ens ho permet a moltes persones i, per tant, doncs, això limita molt a la natalitat, que és una de les bases de l'economia i és una de les bases del futur de qualsevol país. Per tant, per això diem, no, que necessitem molta més immigració. Sense la immigració doncs, no podríem aixecar aquest país de cap manera amb aquestes dades que tenim de naixements anuals. Bona notícia, però això, no, com tot, l'estadística doncs, haurà de comparar amb més anys. Creiem, no, que aquest any, pel que portem d'any, hi ha menys naixements que els que hi havia en aquesta mateixa data l'any passat, però bueno, això és una qüestió conjuntural. No sabem si ara que Espanya ha guanyat el Mundial hi haurà un repunt de natalitat. No se sap, bueno, ja ho veurem d'aquí 9 mesos, no? Però bueno, en tot cas, doncs, és una bona notícia.
0: I ja per anar finalitzant, ens queden un parell de minuts. Aquest dijous comença la Festa Major de Gallecs amb un ventall ben ampli d'activitats.
1: Sí, com sempre, l'avançada, no, de la Festa Major d'estiu que es presenta avui doncs, és la Festa Major de Gallecs i crec que és una Festa Major d'una qualitat extraordinària que hauria de conèixer molta més gent perquè la veritat que l'Associació de Veïns fa una feina molt gran. La veritat que la qualitat és immensa, tant d'oferta cultural com de música, no? I de tradicions, com la Diada Castellera de diumenge, el rom cremat de diumenge al vespre, el concurs de truites del dijous, el sopar de germanor, etcètera, etcètera. No? Per tant, animar tothom que ens pugui escoltar, doncs, que hi vagi, perquè la veritat que s'ho passarà molt bé. Portem molts anys anant-hi, la veritat que la qualitat de la Festa Major de Gallecs doncs, és molt gran. Sempre, evidentment, hem de ser conscients d'on estem, que és a Gallecs, i per tant s'ha doncs, de cuidar l'espai i l'entorn molt més, però en tot cas ens agradaria que molta més gent doncs, hi pogués anar, hi pogués conèixer, perquè la veritat que és extraordinari doncs, la qualitat de la Festa Major i per tant doncs, ja serem, com no podria ser d'una altra manera, cada dia i donant suport a tota la feina que ha fet l'Associació de Veïns aquests mesos.
0: Doncs queda dit i res, Sergi, avui presentació de la Festa Major i el cartell de Festa Major d'estiu d'aquí de Mollet, ja ho anirem comentant també i si no, el que he anat fent també en tots els portaveus i anirem fent al llarg d'aquesta setmana, desitjar unes bones vacances i segur que ens trobarem pel carrer o si més no a la Festa Major segur que hi serem.
1: Sí, això segur, ens veurem a Festa Major i també desitjar-vos doncs, bones vacances a tots perquè ja us ho mereixeu després d'aquest curs intens.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Que vagi bé.

0: el Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Mollet. Ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Si tornés a parir, optaria igual per un part fisiològic, informant-me encara més, preguntant més, dubtant, no? Posant en dubte coses. I sí que intentaria, tot i que optaria per un part fisiològic, intentaria no aferrar-me a allò i ser conscient de que poden passar moltes coses i que tot és acceptable i tot està bé, no? Sempre que tot surti bé.
0: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Yasmina Aulés Leiva.
1: La Júlia va néixer el 6 de juliol del 2023, amb un part que pretenia ser fisiològic, natural i amb les mínimes intervencions mèdiques, però que finalment va ser una cesària d'urgència. Jo volia un part fisiològic, amb les mínimes intervencions mèdiques possibles, respectuós. Em vaig preparar bastant, em vaig informar molt. Vam fer un curs de part i embaràs conscient amb la matrona Laia Casadevall i allà vaig sentir a parlar de la casa de naixements de Casa Laietània, que està com adherida a l'Hospital Trias i Pujol, que és el Can Ruti. I bueno, allà vaig començar com a investigar molt, a informar-me molt i doncs aquesta era la idea. Les meves contraccions van començar un dilluns, cada cop més intenses. Nosaltres estàvem en contacte amb la casa de naixements, ens anaven guiant, vam anar un parell de vegades, em van monitoritzar d'una manera molt respectuosa i tot semblava doncs, que funcionava i que anava molt bé. Llavors vaig trencar aigües i jo seguia amb les contraccions molt doloroses, per mi molt freqüents, però no eren suficientment freqüents. I va arribar un moment en què ja feia quasi 24 hores que havia trencat aigües i vam anar en persona a la casa de naixements i a l'arribar allà doncs, em van fer una sèrie de proves, sempre molt respectuoses, i res, em van dir, ara mateix farà quasi 24 hores que estàs amb la bossa trencada, llavors, desafortunadament, ja no pots començar a fer la feina de part aquí perquè necessites antibiòtic. El meu plan B era la maternitat, que és on treballo jo. Allà em van portar tot l'embaràs i, bueno, a l'arribar allà em van haver de fer corretges, cosa que no m'havien fet, i jo vaig dir de seguida que no, que ja m'havien monitoritzat a la casa de naixements, que no calia. Llavors, efectivament, em van fer corretges i res, ens passen ja a la sala de parts, on també tenen una part que és molt respectuosa a la maternitat. M'atenen dues matrones i una que és la més experimentada m'explica que han vist que hi ha algú anormal dins de la prova de les corretges i que volien mirar més. I jo de seguida dic no, dic segur que no, perquè clar, m'heu fet les corretges, jo tenia contraccions cada dos minuts, no em podia seure bé, diu no, això és una cosa i el que hem vist és un altre. Jo fins a aquell moment tampoc era molt conscient del que estava passant o deixant de passar, no? Jo estava així amb el meu món del part, en un univers paral·lel, i no li vaig donar més importància, pensant que era que jo m'havia mogut durant la prova i que no hi hauria res més. Llavors van dir, mira, posarem el micròfon perquè ho sentis bé. Jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. Va ser molt obvi, no? El Carlos estava allà, que és la meva parella, i els dos ens vam mirar i ens vam espantar molt. M'expliquen que em faran una altra vegada corretges i torna a passar el mateix. Em proposen parar les contraccions, cosa que dic, que bé, perquè ja portava 3 dies non-stop, i allà vaig poder descansar una miqueta i tot això m'ho van fer per veure si la Júlia doncs, recuperava forces. En aquell moment va entrar el ginecòleg, em va explicar doncs, que com jo no havia fet O sigui, no havien portat el treball de part des d'allà, des del principi, no podien saber tampoc com estava la Júlia, que no sabien quanta estona portava així i no sabien quant de temps més podia durar. I en aquell moment em menciona la paraula cesària, que per mi era com l'últim que jo volia, no? Les últimes de les opcions. Miro al Carlos, ella mira a mi, com dient, no pot ser, però està passant. Llavors el ginecòleg se'n va fora, torna a dins, i diu, la Júlia sembla que està recuperant força, anem a provar, anem a continuar, traiem la medicació perquè tornis a tenir contraccions, torna a marxar a la sala i en menys d'un minut torna a entrar dient cesària d'urgència, ja. No recupera. La Júlia no recupera força i bueno, i allò ja ho recordo com una pel·lícula a càmera ràpida, però com a càmera lenta alhora. Allà encara no era conscient de l'urgència. Jo seguia en el meu univers part. Llavors sí que m'agafen. Van haver de cancel·lar una cesària que ja estava programada per fer la meva, clar. Llavors ja em van portar a quiròfan i allà sí que va ser tot doncs molt intens, no? O sigui, molta gent en un espai molt, molt petit. Et sents una mica com en una marioneta, no? Uns et posen una cosa, els altres una altra. Et van explicant, però tu has deixat d'escoltar. Una de les matrones estava al meu costat, intentant animar-me, i em diu, bueno, quan surti la Júlia, el meu company i jo l'agafarem. I dic, bueno, dic, com que l'agafareu? Jo, o sigui, soc conscient que això és una cesària, però jo sé que la pell en pell es pot fer, tot i que sigui una cesària. Diu, sí, però si l'hem de reanimar, l'haurem d'agafar. Va ser allà, en aquell moment, que em vaig adonar. Que em vaig adonar de... Bueno, doncs que era alguna cosa bastant més greu del que jo m'imaginava. I després ja sí que va ser tot molt, molt ràpid. Va entrar el Carlos. Jo només recordo tenir molts temblors per tot el cos. Vam posar l'epidural, que ni ho vaig notar, perquè estava tan nerviosa ja pensant en el que estava passant. I després va ser, no ho sé, 30 segons, i la Júlia va sortir i de seguida van dir tots, està bé, està bé, està bé. I la pobreta, doncs, bueno, clar, evidentment estava congelada, no agafava calor, jo no podia agafar-la bé, i no sé, potser va passar un minut o menys i ja se van emportar perquè es fes pell en pell amb el Carlos. La primera lliçó que em va donar la meva filla va ser deixa de planificar tant, perquè sempre poden passar coses que tu no pots controlar. Hi ha coses que, evidentment, quan les veus, quan ja ha passat el temps, no? Les veus amb més claredat i dius, ho hagués fet així? I jo sí, ho hagués fet igual, no? Però sento que potser si m'haguessin fet alguna prova una mica menys respectuosa per mi, però més respectuosa cap a la nena a la casa de naixements, no hagués passat per aquesta cesària urgència. No sé si va arribar a ser negligència, perquè al final no va passar res, però sí que crec que aquest monitoratge que em feien a mi a la casa de naixements era molt, molt agradable i molt respectuós, perquè cada cop que jo tenia una contracció, elles em deixaven l'espai, no?, per respirar, per passar la contracció, per tenir jo el meu moment, però clar, era allà quan la Júlia estava patint, no? Llavors, elles em monitoritzaven i estava tot bé. Llavors, clar, van deixar que jo anés d'allà on era fins a maternitat, que va ser una hora de cotxe, amb un risc bastant elevat, que en aquell moment ningú sabia que estava passant, no? És veritat que jo havia planificat el meu plan B a la maternitat, però potser si m'hagués quedat allà, a Can Ruti, doncs tampoc hagués arribat a una cesària d'urgència. Però clar, com per elles no hi havia cap risc, doncs em van dir, doncs hauràs d'anar al teu plan B, i el meu plan B resultava que estava a l'altra punta de Barcelona. Aquí em debateixo jo, no?, entre un part, unes proves molt respectuoses, que jo segueixo estant a favor, però clar, si t'informen que hi ha aquest risc, no?, potser és molt petit, però, ostres, mira, és que 1% dels casos sí que pot ser que tot estigui bé, però que el bebè estigui patint. I nosaltres no podem monitoritzar amb aquesta prova, no? Potser jo hagués dit, ostres, doncs prefereixo corretges, no? I que sigui una miqueta menys respectuós en aquest moment. Clar, ara ho puc decidir o ho faria d'aquesta altra manera perquè em va passar el que em va passar. Quan passem per una experiència així, i tot i que no sigui així, tot i que tinguis un part perfecte, no? Jo crec que és una de les poques coses que et marca de per vida. Quan li vaig veure la careta tota lila, pobreta, i me la van posar aquí d'alguna manera, que jo quasi no la veia, però bueno, li veia la cara i deia, està aquí, està bé, està bé, està bé, està bé. Però potser ara m'està venint la imatge quan jo em vaig retrobar amb ella doncs d'una forma més íntima, no? Estava ella amb el Carlos, vam fer el relleu, i poder fer el pell en pell amb ella conscientment a un llit estirada, sense estar endollada a coses, lliure, i poder abraçar-la, tocar-la bé, que hi va ser un moment, sí, supermal.
0: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 1:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir,
2: va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no? Pels grecs, els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Per efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint a l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No. Bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no? De la construcció aquesta, de la contraposició, no? Entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no? Que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no? Que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem, però... si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també quedava fora, i el que anomenaven els metecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: I a nivell polític, en l'àmbit polític, l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és... O sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no? Respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jove del captiveri babiloni.
2: No es poden acceptar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no? Però la caricatura aquesta que sempre ens pista pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època. Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia, etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans. Això feia... Clar.
1: Aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, però bueno. Si més no, era això.
3: I la Grècia d'aquell moment, com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta, i ens hem repetit nosaltres mateixos 1000 cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses, les sabem perfectament, Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no? com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no? Els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment a Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona, sí, no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui, situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs, les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors, van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgora sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya. No me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles, sí, quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no?, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar a aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser

0: d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí a les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estan pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i les ciutats jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquesta ciutat de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem Primera Guerra Mèdica, i segurament ni Segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep l'anunci de l'incendi de Sardes, pregunta... Qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No l'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: És una gilipollez enorme. És com pixant contra el vent, no? Si tu disparas una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Hauria estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? I que, o que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment acabar... havia sortit aquesta broma. En algun moment... No, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho han de recordar tres cops
1: al dia... Tres cops al dia, és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
2: Sí.
0: Quin
2: que pesat.
0: Sí. I, efectivament... Després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Que, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La turra, gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, Però perquè ens fem...
1: 290, no?
0: Perdó, mare, com estic amb els números.

0: números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat, és veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta... van refusar, però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me record dels atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòsits. Que sigui un pòsit al costat del llit i no necessitem a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
1: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel, mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure... Un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Sí, més o menys vaixellets petits. Digues.
1: I anaven, anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'ho esperava,
1: No ha entrat, ho sento molt.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darius continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist... envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a... 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Perquè aquí com anaven cavalls anaven més amples.
0: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes. Que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no? amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Per d'ell, potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé. I com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí, la flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que... O sigui, la ciutat és presa per la tradició de dos ciutadans. Des de dins que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla o quan passa alguna cosa és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una tradició interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat. Sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a Àtica, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, perquè...
1: Perquè ella.
0: Perquè ella. Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. Acamènida, perdó. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg, i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Erètria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort de Darius, perdó, durant anys com a governador, governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses, cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: O... En comptes d'encendre Alimares, crec que
1: es diu... Almenares. O Talaies.
0: Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de dos dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però, bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
1: Mel. Es posarà mel d'abella de la Grècia.
2: Després d'això, que li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer a 200 quilòmetres...
1: Però 200 quilòmetres d'anada.
0: Clar, després de tornada. Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
0: hem vingut
2: tu
0: a jugar,
1: que
0: sí.
1: És pitjor,
0: sí.
1: Perquè tu, mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
1: Tornes baixant, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Bueno... Després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs, però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola... o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un programa de mitologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'ha ofès això una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat.
2: Atrapa'm
0: si pots. Ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta il·lusió. Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic
0: target.
1: No. Mitològic.
0: Recta final. Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm
2: si pots, exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Recta final. No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornava allà, quan està el Vira en Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo, aquesta, que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'actor aquest, amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a un de soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure, ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites,
2: nens,
1: de carros perses... Llavors, és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja és la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange hoplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res, no? Durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? Mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no?, aquesta calma prèvia a la batalla, i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs?
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atarenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà, un altre cop! Un altre cop, no tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres, amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Esquil o alguna cosa així, Esquil, aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben Esquil.
2: Sí, que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en van parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí que podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Perquè de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor. Sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem. Si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna que és una marató, crec, o 41 i alguna.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
2: Uau!
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
2: Has d'arribar a cridar...
1: Has d'arribar a cridar...
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
0: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes,
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona de Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi acadèmic. En camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquestes justificacions, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya perquè va haver de sufocar una revolució.
1: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui, al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
1: Sisplau, un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
0: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Toquen Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvingudes a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant d'aquest disc, An Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquests ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici doncs, als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Made. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, el meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc, que és un dels importants en la trajectòria artística d'en John Parry. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots, o també precisament el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

0: Jonathan de Dixon, Califòrnia, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise des del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest 2026, doncs, s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos en l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. Really couldn't come up with anything, and I needed a new summer song. So I just started singing.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora, amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shelby Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot, que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP? Doncs, per exemple, aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat i es diu Old Enough Memory.

gràcies a les preferències del públic de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament les 5 del disc, Mechanic.

un d'aquells personatges que ha triomfat sobretot també a través de les xarxes socials. Nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner, amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrian Nunes ens acompanyarà, ens ha acompanyat de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants d'altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va guanyar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret, i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor. The Parting Glass.

Quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum, i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Grandiose és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

estem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street. Hem escoltat la cançó del mateix nom i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She

final del nostre espai aniré dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Calley. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits, un àlbum que porta el nom de Cold Dust. Això és Cold Dust, amb una presència magnífica, com Song Winter Morning amb els Kruger Brothers.

Artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Tushy Gerbel, Larry Chalin i tants d'altres que ens aportaven el 2014. Aquell Pennsylvania Cool va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana amb l'Irene Kelly, és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.

0: quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com. So

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.